l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Radio Tordera. You find your way, but it's never enough.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. This ain't no disco.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Estem aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

sometimes.

emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El grup Trèvol treu el disc Folk d'Extra Radi i inclou un tema amb coble. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup Trèvol treu el seu primer disc folk d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una cobla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Cobla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urti estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flàvia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al Moviments de la Sardana i la Cobla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Hi haurà do de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Folk d'Extra Radi.
2: De terra ferma. No és valor el teu treball.
1: El grup de folk pareix aquest disc que neix a la perifèria, allà on la gran ciutat, diuen, es desfà en descampats, polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que beuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'Extra Radi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes. Un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També en banda han tret Almíbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu L'Opardal, o també amb Cobla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una cobla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal, i a les dolçaines hi ha Sergi Gisbert, el flabiol Magí Castro, els tibles Quim Vinyes i Bernat Carrera, a la tenora Quirze Heipa i Pere Bages, també a les trompetes Joan Salvador, als fiscorns Ignasi Bofill i al contrabaix Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista santpolenc Quirze Heipa, i l'assistent de producció ha estat la flabiolaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de cobla, de fet, de la Cobla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant, com explica aquest concepte d'Extra Radi, que va més enllà de la ciutat.
3: Doncs aquest disc es diu Folk d'Extra Radi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de, bueno, de la Catalunya Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació, un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels Països Catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb l'Artur Gaia, que és un dels nostres referents de la música tradicional, i de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla, però també dolçaines. I llavors vam demanar al Quirze Egea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
1: I tant que sigui, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Quirze Egea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i ens recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extra Radi. Anem-lo a escoltar aquí, al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge, i amb un acte central, com dèiem, diumenge, a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Urtion i Olmes Déu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Una ballada amb la Bisbal Jove dissabte a la nit al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols, o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles, la principal de Llobregat, la Marinada i la ciutat de Girona, en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell al Pla del Castell de Tona amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la principal de Banyoles que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: xiplejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
2: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera Capdebrot edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana, és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el bis per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Capdebrot Edicions en declaracions al Coplejant.
3: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments viscuts, l'autobiografia del compositor, que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Capdebrot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Llegir Moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a l'Aplec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: triplejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
2: Poblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puigtió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Això era la darrera estrena d'Enric Cortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, tiblaire de la cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar en la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tiple Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez. I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrion i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana.

Yeah.

0: Doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blanes celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement. Va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Això era Blanes, de Jordi Molina.
1: Cuplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives en aquest cas. Amb aquest acte només en destacarem aquest perquè és que centrarem tots els esforços en ser a l'Aplec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de l'Aplec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà l'Aplec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà l'Aplec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de l'Aplec a cantar. I és que músics i públic, tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també, que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel, de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de coble més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de l'Aplec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Copla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de l'Aplec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calallenca i gestora cultural Ruth Martínez, Ribot, i les coples seran la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda, concert de coble al passeig de Manuel Puigverd a Calella amb la copla Sant Jordi dirigida per Miquel Massana i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les coples la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de l'Aplec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os a les 10 i a les 4, amb un aplec, amb les coples Marina de Montgrins, la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina es titula Sona Pairal i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, ho recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a l'aplec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la principal del Llobregat.

0: Això era en Canteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra. La Copla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat, dirigit a la Copla per Bernat Castillejo. El disc És necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Copla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o La pubilla empordanesa, a més de La reina de les flors, o Idili, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Copla i és molt interessant perquè el llibret Ramió i recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idili de Josep Serra.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Cuplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Anabat i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga. Per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió. Flavia Bolè denuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixé, i explica que amb aquests tres és impossible, doncs, no fer projectes, no? I afegeix, doncs, una sardana, que és l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tot són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer, que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb la Plec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Cublejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a cublejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més. Això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

0: contigo, aunque no sea conmigo.
1: A la emisora que te escolta.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
4: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
5: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
6: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
7: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
6: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
7: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
8: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
9: Aprofitant la vinentesa que comencem la segona part del programa, volem saludar especialment la gent que ens escolta el dimarts, bona nit, i tota la gent que ens escolta en redifusió el dimecres de 1 a 2, bona tarda, i els altres dies, el diumenge de 8 a 9, bon dia. Des d'aquí anem a escoltar ara una sardana que ens arriba des del treball Taradell. La cobla genissenca posa fil a l'agulla per interpretar-nos una sardana de Joaquim Vallespí, Vol d'Àguila.

Des del treball carabilenca, la Copla Montgrins ens interpretarà una sardana d'en Cífric Galbany, La creu de Montcabrer.

Marxem amb la il·lusió que aquesta humil reguitzell de sardanes que hem escollit us hagi agradat. El meu nom, Toni López. Toca ara escoltar l'última sardana del dia, aquí a la Particel·la, a reveure una forta encaixada. Fem rutllant en el món de la sardana un Tordera que té un potencial sardanístic molt important. Això es demostra a la ràdio amb la Particel·la i el Matí de Sardanes, a fora de la ràdio amb la nostra dansa i també amb l'associació d'Antaviana. I bé, doncs amb aquesta força marxem. Amics de Vilanova, escoltarem.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

Sunset på Nu FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, passa gairebé dos minuts a les 9 del matí. Els parla Genís Mas, repassem les notícies més destacades d'avui diumenge 31 de maig. L'Ajuntament de Tordera ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme perquè assumeixi la gestió del servei de transport escolar no obligatori del municipi, ja que qui té la competència en aquesta matèria. El canvi es farà efectiu a partir de les darreres setmanes del curs 2025-2026 i tindrà continuïtat en els cursos vinents. Amb aquest acord, el Consell Comarcal del Maresme passarà a ser l'organisme responsable de tota la gestió administrativa del servei. Entre les funcions que hi assumirà hi ha la tramitació del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripció dels usuaris. En aquest sentit, ja s'ha obert el període d'inscripcions pel servei de transport escolar no obligatori pel proper curs. Les famílies que poden formalitzar la sol·licitud a través de l'enllaç que hem enllaçat a la notícia a la nostra web. També es poden consultar les rutes del servei. Malgrat el canvi d'empresa i gestió, les famílies no haurien de notar cap diferència en el dia a dia i, segons Passet, es mantenen totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions. L'Ajuntament de Tordera també impulsa un any més l'aposta per la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació de la convocatòria de selecció de la Brigada Jove 2026. Fins al dilluns 1 de juny es podran presentar les sol·licituds. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal

per 2 mesos. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés dels joves a la inserció laboral amb la voluntat que durant el període de vacances s'inicien en aquest món. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per a les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Entre aquests llocs hi ha feines d'atenció al ciutadà, d'obres i serveis o d'altres també a l'Arxiu Històric i a la Biblioteca de Tordera. Durant tot aquest procés, el personal de l'Ajuntament assessorarà els joves sobre les tasques que han de realitzar i els supervisarà per aprofitar aquest projecte formatiu. El Club Turlim Vila de Tordera continua dinamitzant l'agenda del municipi amb propostes que van més enllà de la seva activitat competitiva. L'entitat ha organitzat per avui a les 11:45 del matí una classe de zumba seguida d'un vermut popular i també que es durà a terme al pavelló dels Països Catalans. La cita que està pensada per tots els públics i nivells, buscant la participació dels veïns i veïnes de la vila que vulguin gaudir d'un matí de ritme, esport i comunitat. L'entrada, que té un preu de 5 euros i inclourà aquesta sessió esportiva de zumba càrrec de la Sofia Alcover, un vermut popular i una beguda. També amb aquesta iniciativa, el club que pretén obrir les portes a la ciutadania, donar a conèixer la seva tasca i aconseguir impuls econòmic per finançar projectes i competicions futures.

0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia que continuarà sent calorós. Des de primera hora del matí, ja que el sol ha fet acte de presència i les temperatures que seran una mica, estaran una mica condicionades per aquest sol. No s'esperen pluges tampoc pel dia d'avui i, per tant, aquesta tendència que ja portem setmanes acumulant seguirà a l'alta.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs jo veig que estem aquí al Matí de Sardanes un diumenge més acompanyant aquesta audiència que és fidel al nostre programa. Matí de Sardanes, diumenge 31 de maig.
1: Sí,
0: que 31. Hem de pensar que la setmana que ve, si voleu anar a la plec de Calella, us ho passareu la mar de bé. Tota la vida hi havia anat, fins que llavors es va ser més gran, van néixer més fills. I el dia 31 de maig va néixer les meves filles bessones, i avui és el seu aniversari. Per tant,
1: els hi dedicarem una sardana.
0: Home, te deixaré triar-la tu.
1: I ja pots estar segur.
0: Bé, i entrem doncs en aquesta llista. Saludem a tota la gent de l'Albert, aquí a Can Conte, a tota aquesta policia que està atenta en el programa, encara que a vegades els diuen ring, ring, veniu per aquí que hi ha un lladre, o veniu per aquí que roben bolsos, o una barraca s'ha esfonsat d'aquests dels firaires. Però salutacions a tots els botiguers que queden de Tordera, que en queden pocs. Moltes salutacions per sintonitzar-nos. Molta felicitats a la gent que avui celebri aniversaris i sants. I tot això ho trobareu en aquest programa de 9 a 12 del migdia. Salutacions a en Salvador Romans, que està al control de so.
1: Bon dia.
0: I jo que us estaré aquí fotent el rotllo, com sempre, Joan Madrid. I ara el rotllo que hem de fer és quines sardanes tenim.
1: Clar. I esperem que els telèfons funcionin correctament.
0: I esperem, ho esperem, perquè 93, sabem que telefònica va molt bé.
1: 93-764-28-93.
0: 93-764-28-93.
1: Doncs apa.
0: Qui comença? Jo,
1: tu
0: jo.
1: Mateix.
0: Mira, diu, a peu del Montnegre va escriure en Joan Lázaro, oi, aquesta ja estava per en Martori, va escriure al peu del Montnegre, Joan Martori, per tu hi haurà aquesta sardana guardada fins que truquis.
1: Costa Brabenca, de Ricard Viladesau.
0: Bonica, també. Cançó nupcial, si algú es casa, i també hi ha anuncis allà al pont que algú que es casa. En Carles Rovira va escriure aquesta sardana pels que es casen.
1: De Palau a Sant Onofre, de Joan Bonaterra.
0: També tenim el Passeig de Tossa, de Josep Antoni López.
1: El Puig de Ses Cadiretes, de Lluís Duran.
0: Tenim el Salt de la Reina, de Florenci Mauna.
1: Entre Ceps i Oliveres, Josep Cassú.
0: La Iaia Maria, de Francesc Teixidor.
1: Lo Miquel del Guinardó, del Jordi Molina i Membrives.
0: Però també hi ha una altra dedicada a la Mainada, d'Eduard Xerrich.
1: Sí, Quan el cor canta, del Lluís Albert.
0: Però també Sa Verdera, d'Antoni Mas.
1: Ventalló, en Francesc Marrós.
0: Èxtasi, de Vicenç Bou.
1: L'Espigolera, del mateix compositor, en Vicenç Bou.
0: I Tot dibuixant carícies, de l'Enric Cortí.
1: La Segadora, de l'Avi Xaixo.
0: Joan Magí Renyer, que no sé, és un títol d'una sardana, si us, jo l'havia sentit mai.
1: De ser dedicada a aquesta persona, home.
0: Que l'ha escrit el Francesc Mas i Ros, aquesta persona. Els I que els coneixeu, doncs ja sabreu.
1: Clar, no? La joia dels 10 anys, de l'Antoni Ginjoan.
0: I ara anem per les cantades. Jo em voldria una noia, del Portbó.
1: Sardana de les Monges, Ramon Caldú.
0: Les Noies de la Costa, per l'Orfeó Laudeter.
1: El Jove de Sant Mateu, la Polifònica de Porreig.
0: També tinc una altra cançó de la Polifònica de Porreig, que, bueno, cançó sardana, L'Empordà.
1: Catalunya plora, la Salomé.
0: Tancarem amb la Santa Espina, Polifònica de Porreig, però avui és el dia que recordem l'amic. Als finals de mes, recordem l'amic una sardana que porta per aquest títol, recordant l'amic del mestre Joaquim Soms i Gené. I tenim la primera trucada del matí. A veure, aquest matí de sardanes, amb qui parlo?
2: Bon dia, ja que ho has dit, sóc el primer.
0: Home, Joan Martori. És que sempre pensem en tu, Martori. T'has donat compte que Ràdio Tordera pensa molt en tu?
2: Molt. Mira, m'he aixecat a les 8 de posar la ràdio. Dic, ara sentirà sardanes. I, mira, no ho dic res de res.
1: Sí,
2: hem
1: perquè...
2: Hem començat a dos quarts i a tres quarts ja ho
1: sí,
2: heu acabat.
1: Hi ha hagut un inconvenient, Joan, que no s'ha arreglat fins més tard.
0: Però com que
2: és
0: som...
2: com una bandera que va caure ahir en el desfile, no?
0: Això, que va fer vent, feia vent. Poder també es va tocar aquí, no ho sabem. Molt bé. Joan, a qui la dediques, aquesta sardana?
2: Vinga, va, per la meva senyora, també per bueno, vosaltres que esteu aquí també.
0: Gràcies.
2: Salvador Moguins i la Nuri, Rafael Planes i la Nudós, i Antoni Cuenca i tothom que escolti les sardanes. Bon dematí.
0: Molt bé, doncs, Joan, gràcies per ser el batirenc primer.
1: Vinga, adéu, bon dia.
0: Bon dia. Tenim una altra trucada, bon dia.
3: Bon dia i bona hora des de Piera, no sé si sóc jo ara.
0: Ai, la més guapa de Piera. Hola,
3: sí,
0: guapa.
3: Sí, que és la més guapa, sí, perquè les altres són molt lletges.
0: Home, i tant, me'n faltaria. Jo com me miro també al mirall...
3: Jo, el filó de les lletges, la més guapa.
0: Com jo me miro al mirall, dic, oh, que guapo que són, no crec que em conyin.
3: Sí, no, escolta, avui és el dia que es dedica a la gent que no estan.
0: Que no estan, sí, sí, és veritat. Sí, sí.
3: Pues mira, recordant l'amic. La gent que ens han deixat, que eren amics nostres, seguidors de sardanes, de plecs, audicions, la dedicava, perquè hi ha diversos poblets aquí al voltant. Sí. Mira, Joan García, Joan Barberan, Pere, Àngels, Ramon, Enric, Paquita i Montserrat. A tots ells, que amb un racó o altre segur que ens escolten.
0: Molt vale? Molt bé. Bueno. M'agrada molt això que has fet.
3: Llavors, mira, el passeig de Tosa, jo la dedico al meu home, del Joan Antoni López.
0: Molt bé.
1: El passeig de Tosa.
0: De Tosa.
3: Sí. Ai. Llavors el meu home diu que ha sentit una del Jaume Bonaterra, que me la dedica a mi, però no, ara no se'n recorda del títol, diu.
1: El Palau de Sant Onofre.
0: El Palau de Sant Onofre.
3: Ah, el Palau, vale.
0: És que et vol portar al Palau i tu no te'n dones contra. Què faràs en el Palau?
3: No ho sé, però que jo no re avorrir-me com un ostre.
0: Perquè clar, com que tindràs tanta nens de criats que et serviran...
3: Sí.
0: Al Palau tots són criats.
3: Perquè en sent tantes a la vegada que llavors no se n'en recorda i no ens podem fotre vells, noi.
0: Bueno, no ens podem, però ho anem fent a poc a poc, eh? No ens esverem a poc a poc.
3: No. Bueno, pues, que estàs tot sol.
0: Què ha passat?
3: Que si estàs tot sol.
0: Que no, tinc en Salvador. Aquí té el meu amic, el meu amic de sempre.
3: Vale.
0: Salvador Romans. És el tècnic, el que posa tot, el que tria les sardanes, el que ho fa tot. Jo només parlo, jo. Heu de saludar sempre en Salvador Romans. M'has sentit? Adela.
1: L'Adela ha marxat.
0: Adela. Bueno, ja està, ja l'hem perdut.
1: Sí, doncs vinga.
0: Bueno, Adela, farem tot el que tu volies i més.
1: Per una altra, vinga.
0: Qui tenim aquí? Hola.
4: Hola, bon dia. Amb la Vicenta de Manet.
0: La Vicenta, una gran amiga nostra.
4: I tant, que sí, de molts anys.
0: Que sí.
4: Pues mira, a mi me poseu la segadora.
0: La segadora, és una sardana que aquí... jo tinc l'espiga. Ah, la segadora. De l'avi Xaixo.
4: Vale.
0: Molt bé.
4: Doncs pues mira, la dedico per tota la meva família, per tots vosaltres, i en Lluís i la Benita, per la Rosa Pimàs, la Teresa Buixeda i el seu marit Pere, la Montse Moreno, molt especial per les teves dues floretes, per molts anys.
0: Ah, com ho saps? Si encara no dius res, jo.
4: Molts anys i molta salut.
0: Però si no dius res, jo...
4: Ja ho he sentit, que tingueu una bona celebració de dues en dues, eh?
0: Sí, avui serà un dia especial perquè hi serem tots.
4: Pues me n'alegro molt, sí, i tant.
0: Gràcies,
4: que sí.
0: Vicenta.
4: I per tothom qui escolti el programa.
0: Molt bé.
4: Vale? Doncs, bon diumenge i hasta la setmana que ve. I m'afegeixo recordant a l'amic.
0: D'acord, molt bé. Vinga.
4: Adéu-siau.
0: Adéu, Vicenta. Què tenim més? Una altra trucada, Vicenta, i ara anem per
5: hola,
0: aquesta...
5: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, amb qui parlem?
5: Amb Enric de Blanes.
0: Ho pensava, que eres tu.
5: I què vol? Vostè és molt simpàtic.
0: Home, no tant, a vegades es sent molt ensupit.
5: I vull dir que una sardana a la meva mare que ha complit 98 anys.
0: Com? Què has dit?
5: A la meva mare especial... Que fent 98 anys.
0: Vols dir?
5: Sí, i la tia aquí.
0: Ah, bueno, perquè és una teva tia que fa de mare.
5: No, és de ma mare.
0: La teva mare fa 98 anys?
5: Sí.
0: Hosti, tu ja la pots cuidar bé, eh? Pobre de tu.
5: Quina tia, si sols... Te vols posar amb ella?
0: Sí, que li faré un petó ben gros des de l'antena.
5: Sí.
0: Hola, iaia, mama.
5: La tinc aquí.
0: Hola, mama.
5: La tinc aquí, te vols, mama.
0: Mama, mama, posa-t'hi.
5: Escolta'm, tens la ditorera que te vam facilitar. La tinc aquí.
0: Ja la tinc, ja. Ja s'ha posat el mòbil en l'auricular. Hola.
6: Bon dia.
0: Bon dia. No, m'ha sorprès molt, Enric, dient que té... Com va dir, que tenia 89 anys?
6: Oh, sí.
0: Bueno, doncs vostè, escolta, es veu que els aires de Blanes... I, que va nedar molt, vostè.
6: Com?
0: Si va molt al mar a nedar.
6: No parlis, que no sento res.
0: Ah, no sé... Enric, tu calla, que estic parlant jo. M'alegro molt que tingui aquesta edat i estigui tan feliç amb aquest noi, que l'Enric és molt maco i molt trempat.
6: Sempre tens... Bueno, no una cosa, vàries.
1: Però
6: bueno, puc anar fent, puc anar defensant, em quedo moltes hores sola.
0: Ah, això no pot ser, que l'Enric l'heu d'enganxar amb un candau. Que no se'n vagi.
6: que es quedi a casa.
0: Això, mira, sap que li posarem una sardana que es diu El Salt de la Reina. Què li sembla? Perquè sou la reina de la vostra casa i l'Enric està molt content de tenir-vos com a mare.
6: Vostè està bé?
0: Estem molt bé. Jo, si l'Enric està content, jo també.
6: Diu que és molt simpàtic.
0: Molt. L'Enric també és molt simpàtic i vostè també. Una abraçada molt forta, petons, i endavant, no?
6: Un petó molt fort.
0: Un petó, cuidis molt, bon dia. Adéu. Bé, doncs aquesta trucada sent molt maca, eh? M'ha agradat molt tenir una persona d'aquesta edat que tan optimista, eh?
1: Clar que sí.
0: Que hem de ser així. Tenim una altra trucada?
1: Sí, tenim.
0: Hola, bon dia. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Ai, el Xapallí, que ara... No sé, perquè ara no dirà bona nit, poder, no? Joan Xapallí.
7: Sí.
0: Oh, ai, que pateixo molt jo quan parlo amb tu, eh?
7: Jo també.
0: Què, ja has anat al mercat?
7: No.
0: I doncs, quan passis per aquí...
7: No,
0: per
7: tinc... no tinc cèntims.
0: No, no és igual, t'ho paguen targeta. A veure...
7: No, porta
0: que
7: no.
0: Quan passis per aquí, porta-me cireres que siguin bones.
7: Ui.
0: Ui, què vol dir?
7: Diumenge em vaig comprar. Eren molt bones.
0: Veus? I no vas portar-ne cap aquí a la ràdio?
7: No, que se les mengeu.
0: Bueno, parlem d'en sèrio. Quina sardana vols?
7: Mira, una de Marros, si en tens.
0: En Marlos, tenim una sardana que es diu Ventalló.
7: Està demanada?
0: No.
7: Des d'aquesta.
0: Per tu. 13.
7: Sí.
0: Ventalló. Digue-me. Aquí la dedico.
7: I una cantada.
0: I una de cantada. Tenim la sardana de les monges, la canta que el vol del Ramon Calduc.
7: Aquesta mateixa.
0: No, no sabria que t'agradaria aquesta. Molt bé. I la, doncs així és a qui la pots dedicar tot això.
7: A tota la meva família, Antoni Cuenca, la Quimeta Puig, empres vosaltres dos i el Tocàs Barrera.
0: Molt bé.
7: I que tingueu bon programa i bon diumenge.
0: Doncs igualment per tu i cap al mercat que compres cireres, que estem aquí fins a les 12.
7: No, que hi ha anat en Salvador abans que jo.
1: No.
0: No ha portat cireres. Però no me n'ha portat de cireres.
1: No,
0: avui no. Vinga, Joan, adéu, bon diumenge. Adéu. Ja tenim una estrucada que se'ns ha anat. Ara una altra que torni, a veure. Salvador, ha tornat. Hola, bon dia. Amb qui parlo? Ets tu. Ets tu, la meva vida... Estem en directe. No m'havies trucat. No, no m'ha trucat. Penja'l. Si no vol, no vol dir res. Què vols que faci, ara?
1: Ja, no
0: bon
1: sé.
0: Dia! No. Deu no, ser la Maria bona. Cinta, que se li va a
1: segurament. Se li va... Vinga, fora.
0: Hi ha cobertura. Una altra trucada, va. Bon dia.
1: Tornem-hi. Vinga.
0: Bon dia.
8: Hola, Joan.
0: Oi, qui és vostè?
8: Soc en Xapellí, m'apunto a recordar l'amic.
0: Ja m'ho estranyava a mi, que jo coneixia molt aquesta veu. Molt bé, doncs t'apuntarem a recordar l'amic, eh?
8: Vale, vinga, gràcies.
0: Adéu, Xapellí, adéu.
1: Doncs... Bueno.
0: Si et sembla, per les publicitats, si en tenim a punt, o
1: sí,
0: posem...
1: Sí, però vinga, a veure...
0: Està recuperant trucades, que sembla que no hi són. No, això fa
1: sí, nyinyi. Sí, n'hi ha un que està aquí.
0: No, no, que pensi, que fa nyinyi.
1: Deu ser la Quimeta. Deu ser la Quimeta, que no...
0: La Quimeta des de Calella, que ens vol saludar des de l'hotel.
1: Hola.
0: Bon dia.
9: Bon dia.
0: Ah, la Maria.
9: Ah, t'he despistat avui.
0: Una mica, però ja sabes que jo... Quan pongo les antenes... Com jo poso les antenes...
9: Molt bé. Bueno, de moment et felicito per la part que et toca. Celebreu molt bé.
0: I tant.
9: Que passeu un bon dia.
0: 41 anys, les meves nenes. A pares.
9: Bueno, els meus nets trillizos en faran 28.
0: Què dius, que tenies trillizos?
9: Sí.
0: Tinc ganes de conèixer-los.
9: Viuen a Badalona.
0: Bueno, i les meves filles viuen a Barcelona. Ja m'hi pararé, bueno, a Badalona, un dia.
9: Tu em vares tenir dues i el meu fill, doncs mira, tres.
0: Quina enveja, no?
9: No, va ser aquella temporada que en Pujol deia que es havien de fer catalanets.
0: Ara, ja
9: resulta... I el meu fill, com que és molt creient, va dir, doncs jo faré catalanets.
0: Clar que sí. A veure, el que passa que ara no es volen estrangerets. No dic res no. més. Ja no poso nacionalitats.
9: Bueno, jo vull la sardana, la iaia Maria.
0: Ah, que maca. Molt bé, així m'agrada.
9: I que... després recordant a l'amic.
0: També, clar que sí. Molt
9: I
0: bé,
9: a vosaltres dos, que sempre esteu al peu del canyó.
0: Aquest,
9: eh?
0: El Salvador no em vol deixar, i no el vull deixar amb ell, i ara aquí ens han deixat els estudis per tots dos, i sembla que haurem de portar un matalàs també i dormir aquí, mira. Tu.
9: Bueno, jo el diumenge al vespre us torno a escoltar, eh?
0: Ah, quina hora?
9: A les 11.
0: A les 11 què fem? És que nosaltres no us diuen res, fan coses sense...
9: No us diuen res, sense... us torno a posar el programa dels dimecres.
0: No ens avisen mai, a Salvador, ho hem d'escoltar.
1: Molt bé, Maria.
0: Molt bé, Maria, gràcies
9: bé, bueno,
0: per la informació.
9: Us ho passeu bé. Sí. I hasta dimecres.
0: Sí. Doncs fins dimecres, t'esperem. Adéu, Maria, una abraçada. Adéu. I anem per una altra trucada. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Ai.
1: Quimeta.
10: Bon dia.
0: Quimeta, que estàs a l'hotel.
10: Hola.
0: Estàs a l'hotel?
10: Bueno, perdoneu.
1: Ai,
10: la veu,
0: sí.
10: Perquè resulta, com que m'he soprimat, la dentadura me cau.
0: Ai,
10: no parlo prou bé.
0: No has pas tot sola, que hi ha molta gent que li ha passat això,
10: Què dius?
0: Que hi ha molta gent que li ha passat lo de la dentadura.
10: Sí. Bueno,
0: no passa res, ja t'entenem. Digues el que vulguis.
10: Escoltem-me, perquè avui vaig a la veu en allò.
0: Digues.
10: És que tenim una sardana. Bueno, Salvador Romans, ajuda-me. Què diu segadora?
0: La segadora?
1: Sí, la segadora o la balladora. L'espigolera, la segadora.
0: L'espigolera, la segadora. De Francesc Mas i Ros.
10: Ah,
0: no, de l'avi Xaxo. La segadora és de l'avi Xaxo.
10: Sembla que és fet, que és una sardana maca.
0: Oi, tant.
10: No t'equivoco,
0: No, no t'equivocaràs pas.
10: Bueno, ho provarem.
0: Posem la segadora.
10: Aquesta sardana ho vull dedicar a les seves nenes.
0: Ai, moltes gràcies.
10: A l'Andreu... Per l'Andreu, bueno, per tothom que escolta Ràdio Tornera. I doncs moltes gràcies a la gent que se'n recorda de la Quimeta Puig.
0: I tant
10: bon
0: que sí.
10: Un bon programa, un bon diumenge i una bona salut per tothom. Vale?
0: Molt bé, gràcies, i que et recuperis aviat, que tens els pèsols que se fan més.
10: No, com ells no, contentes. Bueno, una bona salut, una versada i moltes gràcies a la gent de Tordera, que se'l recorda molt.
0: I tant que sí. Molt bé, una abraçada.
1: Bon dia.
0: Un petó, adeu. Seguim més trucades. Hola. Hola, bon dia, amb qui parlem, eh? Hola.
11: Hola, Juan!
0: Me cachi la mar serena. Era una noche serena y sin embargo llovía. Cuéntame, mar.
11: Hola, Salvador, guapo.
0: Hombre.
1: Hola, mar, bon dia, bon dia.
0: A mi no m'ho diu mai, guapo. T'has fixat que només te diu a tu?
1: I prou, i prou.
0: Sí. A veure...
1: Ai, Marc, si sapiguessis.
0: Si ho supieras, he tenido que ir al médico 20 veces. Bueno, va, qui
1: no
0: cap sardana
1: res,
0: quieres?
1: No passa res.
11: No ha dicho que hay una que se llama Tony López o algo así.
0: Una sardana? Ah, sí, hi ha un compositor que se'n diu López, eh? A veure... Si el veiem, sí. Passeig de Tossa, d'Antonio López.
11: Sí.
0: Vale, pues patir.
11: I també quiero la de Yo vull una noia.
0: El punyetero, jo també en vull una, però no ve mai.
11: Sí.
0: Jo vull una noia. Molt bé.
11: Te la dedico. A mi primo Fernando.
0: Ah,
11: a Toni López, a mi padre, a mi madre, a la madre que adoló Oliveta.
0: Molt bé.
11: A la madre Ángeles, a la Aitana Bonmatí, a Jorge, a la mujer de Jorge, a mi tía Luisa.
0: Ah.
11: A ti i al Salvador Duman.
0: Moltes gràcies.
1: Vinga.
0: Doncs, Marc, també te les dediquem a tu, eh?
11: Vale,
0: guapo. Vinga, que vagi bé.
1: I t'apuntem la sardana recordant l'amic.
0: T'apuntem el recordant l'amic o no?
11: També.
0: També, eh, que sí?
1: Vale.
0: Molt bé, Marc. Vale. Vinga, bon diumenge. Anem per una altra trucada. Hola, qui ets?
12: Hola, sóc jo, no, la Quima.
0: M'ho semblava que era la Quima.
12: Ai, és que sempre vaig a manera de Marc.
0: Digues, la Quima.
12: Bueno, mira, bon aniversari de les teves nenes.
0: Ai, sí.
12: I que ho passeu molt bé el dia d'avui.
0: Això ho hem de fer.
12: I la dedico aquesta sardana, cant al cor. I també la dedico a la Montserrat Pujol de Sant Pere.
0: Ah, carai. Molt bé.
12: Que ens escolta, eh?
0: Quan el cor canta.
12: Quan el cor canta, sí.
0: Molt bé.
12: Ah, vale, així. Mm. Bueno, l'havia apuntat malament.
0: Mm.
12: Bueno, per tots vosaltres també, eh? Mm. Que tingueu un bon dia. Adéu.
0: També per tu. Adéu.
12: Adéu, adéu.
0: I ara farem uns instants de publicitat i sí, tornarem de seguida.
1: Si funciona, farem publicitat.
0: Tot funciona, aquesta emissora és molt moderna.
1: Si funciona,
0: no fa mai cap pet, de moment.
1: Pot desaparèixer tot, eh?
0: Desapareix tot, però després torna.
13: Ràdio 107.1 FM.
0: Això encara no s'ha solucionat.
13: Ràdio Tordera.
0: Què hem de fer?
14: Milà Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milà Tordera, al camí RAL 182.
13: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Bé, quan vulguis, em diràs quina sardana hem de posar.
2: Ah, sí, home, tant. Mira, la primera de tota, el Joan Martori, que ha estat el que ens ha demanat aquesta sardana, que és del Joan Lázaro, a peu del Montnegre, i ell ha fet la seva dedicatòria a tots els seus amics, i nosaltres pues, també li dediquem a ell i a la seva senyora.
1: També?
2: A peu del Montnegre.

0: I hem acabat d'escoltar aquesta sardana tan bonica, una sardana de Joan Lázaro, que ens ha demanat el Joan Martori. El títol és A peu del Mont Negre. Per si un altre dia la volen demanar, no?
1: Sí.
0: I ara anirem a fer una altra sardana, si no hi ha cap trucada. Sembla que no?
1: No, no.
0: Oi? No hi ha ningú, no. Que raro, eh? Oh, després no us acumuleu que no voldré estar per vosaltres.
1: Vinga.
0: Anirem per als de Piera, eh? Perquè hi ha la gent de Piera, ens truquen cada setmana, ens escolten per internet, i volen escoltar una sardana que és recordant l'amic, que també s'hi ha afegit la Vicenta.
1: Sí, però aquesta la posarem al final.
0: Clar, perquè
1: n'ha demanat dues més,
0: sí,
1: no?
0: Sí, n'ha demanat dues. Al Passeig de Tossa. Anirem al Passeig de Tossa.
1: Ha demanat de Palau a Sant Onofre i de Passeig de Tossa.
0: Sí. Doncs,
1: quina posem?
0: Quina vols que posem?
1: A mi m'és igual.
0: Tu ho tens en ordre.
1: A mi m'és igual.
0: El Passeig de Tossa primer i després farem el Palau. Què et sembla?
1: Doncs...
0: Passeig de Tossa, una sardana que és del mestre Josep Antoni López. L'escoltem ara.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Ara estem en antena una vegada més per recordar-vos que esteu en el Matí de Sardanes en el 107.1 del vostre dial i que heu de trucar al telèfon 93-764-2893 per fer les vostres dedicatòries o a vosaltres mateixos us podeu dedicar una sardana. Nosaltres no sé si tenim una trucada. Tenim trucada? No tenim trucada, per tant anirem per fer la segona sardana del matí i és una sardana que ens han demanat des de Piera, no?
5: Sí, l'Adela.
4: L'Adela, i perquè l'Adela volia escoltar una sardana per dedicar-la al seu marit, el seu marit vol una sardana per dedicar-la amb ella. El primer de tot farem el Palau de Sant Onofre.
5: El primer de tot no, perquè hi hem posat la del Passeig de Tossa, que també l'ha demanat l'Adela, ara és la segona, aquesta.
4: Així hem de posar quina?
5: Aquesta, de Palau, ja ho has dit, de Palau...
4: Palau de Sant Onofre, de Joan Bonaterra, sí, home.
5: Aquesta.
4: Doncs molt bé, així la Tossa ja l'havíem posada.
5: Sí, la de Tossa ja l'havíem posat.
4: Doncs vinga, posem aquesta Sant Onofre.
5: Que és pel senyor de la senyora Adela.
4: El senyor de la senyora Adela, Josep Antoni López, serà l'escriptor d'aquesta sardana. Sí. I la puntejarem des d'aquí.
5: També s'hi ha afegit en Marc, oi? A la Passeig de Tossa, no, ja ho hem dit, no?
4: No ho sé.
5: La que hem tocat abans s'hi ha afegit en Marc.
4: Ah, vale, abans sí.
5: Sí?
4: Aquesta
5: i
4: no.
5: Ara hi ha
4: el Palau
5: una trucada.
4: De Sant Onofre, no.
5: Tant d'enraonar, hi ha una trucada.
4: Hola. Hola, què fa aquesta trucada? A veure, aquí parlem.
6: És que estava patint. Quan us puc trucar i dic ara que dibuixar i aprofito jo de trucar-hi.
4: Que anirem a Calocellet. Qui és?
6: Qui sóc jo?
4: És a Calocellet?
6: No,
4: la Teresa.
6: Qui sóc?
4: La Teresa.
6: Hombre, Joan, hombre.
4: Home, és que teniu la veu igual, eh? Teresa, ara has d'agafar un to més alt perquè si no...
6: Més jove que jo, Has
5: d'agafar...
4: Més o menys.
5: Has d'agafar el pentagrama.
4: Bé. Sí. Tenim la Teresa, vinga, Teresa.
6: He sortit i he arribat ara, no he sentit cap sardana.
4: I doncs, què fas? Perquè, mira, n'hi ha tan maques, mira, diu ja, mainada, quan el cor canta.
6: Aquesta.
4: Veus, ja sabia com és, amb els tenies cap aquí.
6: Sort de tu, Joan, si no sé pas, eh?
4: No sé pas.
6: El Salvador també, pobre, també. Sí,
4: també, guau, perquè ell està aquí entrant
5: demanat,
4: i sortint.
5: L'ha demanat la Quima, aquesta.
4: Aquesta l'ha demanat la Quima i la Teresa també.
6: Bueno, no passa res.
4: No passa res, perquè saps què passa? Que llavors també els hem de repartir, perquè quan arribem tard hi ha moltes sardanes demanades, però és igual que hi hagi dues persones amb una sardana.
6: No passa res, no passa res.
4: Molt bé, Teresa, doncs...
6: Bueno, la vaig dedicar al meu home, als meus fills, als meus nets, les meves joves, a la Vicenta, Robert, Esmana, Paquita, en Didac, la Roser, en Miquel, la Maria i la Salvadora. I per vosaltres que feu el programa, que si no sigués el diumenge aquest programa seria molt avorrit.
4: Oh, i tant, i nosaltres què faríem? També ens avorriríem.
6: Home, és que us avorriríeu, clar.
4: Molt
6: no,
4: bé.
6: No. I ara el meu home m'està dient que no truques, vull dir, sí, home, espera't un moment, ara d'aquí un rato truco.
4: Mira, i no li has dedicat a ella, que no?
6: Sí,
4: a
6: mi, com l'home, també.
4: Ah, vale, vale. Ara feia, jo la feies patir,
6: I te n'afegeixo a l'amic, eh?
4: Molt bé, doncs t'apuntarem també la sardana recordant-la a mi.
6: Vale.
5: Molt bé, Teresa.
6: Bon diumenge per tots vosaltres.
4: Gràcies, Teresa. Anem, què tenim més? Què tenim més per aquí?
5: Que sí, que haurem de posar aquesta de l'Adela, eh?
4: La pleua... Ah, Palau de Sant Onofre.
5: Aquesta.
4: Jaume Bonaterra.

0: Bé, doncs ara anem a fer una altra de les trucades. Bon dia, amb qui parlem?
1: Bon dia, digueu.
0: El senyor dels Mussols? Que sigui Àngel? És Àngel, vostè?
1: Soc Àngel.
0: Un Àngel que encara no vola.
1: Àngel, Àngel, Miret i Miquel.
0: Molt bé.
1: Per servir a Déu i a vostè. Home. Aquí tinc una butxaqueta per si m'hi vol posar res.
0: Doncs passa per aquí, que aquí tinc uns cans carmelos que me'ls he menjat i tinc les esclòvies per posar a la butxaqueta.
1: Bueno, quina sardana tenim avui?
0: Mira, tenim una que ja que tu ets de pagès, t'agradarà. Entre ceps i oliveres. Els Mussols volen entre ceps i oliveres.
1: Sí, Mussols volem per tot arreu.
0: És d'en Josep Cassum.
1: Sí. Va, aquesta mateixa.
0: Clar, home, sí. Home, si jo te la recomano és perquè t'agradarà molt.
1: Si encara no l'ha volgut ningú, imagina't.
0: No l'ha volgut ningú perquè no els hi he dit. Jo la guardava per tu.
1: Bueno, aquesta la dedicarem a la Guimeta Puig, a la Julita Masó i a la Dolors de la Floristeria.
0: Molt ben fet.
1: I ara si me dius una de cantada, que mira, sigui de coral.
0: Tenim Catalunya plora, de la Salomé.
1: Hòstia, a veure si...
0: No vols plorar. Tenim Jo em voldria una noia del Portbó, la sardana de les monges...
1: No, aquesta mateixa.
0: Tu em voldries una noia. Bueno, tu mateix.
1: Sí. Que em fos filla de pagès. Tingués un armari... Bueno, aquesta la dedicarem a tothom.
0: Molt bé.
1: A vosaltres i a tothom. Mira, estan els Mussols.
0: Ara, és que t'adreces tota la colla, eh?
2: Molt bé, Àngel.
1: Bon dia.
0: Adéu. I ara tenim en Lluís i la Benita, tenim trucada, com
2: sí,
0: fem?
2: Sí, en Lluís i la Benita.
0: La Lluís i la Benita. Sí. Bon dia, des de Blanes.
3: Bon dia, des de Blanes.
0: Ara, home, com esteu?
3: Sí, com toca, perquè aquí parles amb mi, i no era amb mi.
0: No parlava amb tu,
2: com
0: jo.
2: Com ha anat la plec?
3: Pensaves amb un Àngel.
0: També? Vas veure l'Àngel?
3: No, dic que parlaves amb un Àngel.
0: Ah, parlava amb l'Àngel, sí. A veure, com estan els aplecs avui?
3: Bé.
0: Perquè diu que l'aplec de Calella sempre és el primer diumenge, i jo pensava que era avui.
3: No, és... No, avui és l'últim diumenge.
0: És l'altre diumenge.
3: Avui és l'últim diumenge. Jo
0: me'n recordo que les meves filles van néixer amb 31... de maig, i era a la plec de Calella. Jo estava allà a l'hospital...
2: Segur que et despistes.
0: Jo estava a l'hospital i tenia que estar allà escoltant-se.
3: Normalment és el primer diumenge, sempre ha sigut el primer diumenge de juny.
2: De juny, segur que no sé, et despista, Benita. Segur que en Joan porta els papers morts.
0: El primer 31 de maig era...
2: Tu estaves a l'hospital...
0: Era un diumenge, estava a l'hospital i jo escoltava les sardanes.
2: Clar, però era el juny, el que passa que tu...
0: Què he dit ara?
2: Tu te'l vas apuntar al 31, que quan va néixer, però vas estar a l'hospital fins al que van fer les sardanes.
0: Sí, no, jo les escoltava des de l'hospital, la plec de Calella.
3: Ja
2: devien
3: dir una setmana a les teves nenes.
2: Clar.
0: Sí, jo vaig anar... No, però a vegades el 31, és el diumenge, eh? Era un diumenge, eh?
2: Vinga, va.
3: Era diumenge, doncs mira, cap de 7 dies encara eres a l'hospital.
0: que no sempre el 7 de desembre.
3: Perquè sempre ha començat el primer diumenge de juny.
0: Vale, però no sempre és el primer diumenge de juny.
3: Sempre.
0: És el primer diumenge i era el 31.
3: Ah, doncs mira, també és un calendari nou aquest.
0: Bueno, ja està, em vaig despistar, me perdoneu. Digues, on te podem anar a escoltar i ballar sardanes, va.
3: Doncs mira, comencem per Barcelona, un quart de 12, al Pla de la Catedral, amb els Lluïsos Coble. També a Barcelona, a 3:15, al Parc de la Guineueta, amb el Principal de Llobregat. Hospitalet de Llobregat, 2:15, a la plaça Pius, 12, amb la Ciutat de Terrassa. A Prat de Llobregat, 2:15, a la plaça de la Vila, amb la Baix Llobregat. Sant Just d'Esvern, 2:15, a l'Ateneu, amb la Sabadell. Tordera, avui és cosa nova. Tordera, a les 12, en el Parc de la Sardana, és a títol personal d'un tal senyor Josep Serra,
0: sí,
3: que patrocina aquestes sardanes,
0: sí,
3: i faran avui a les 12, o sigui, 31 de maig, 7 de juny, 21 de juny, 6 de setembre i 20 de setembre. Faran una audició cada diumenge d'aquests que he dit.
0: Jo crec que hi hauríem d'anar-hi perquè, a més, ja estarem molt frescos.
3: Sí, bueno, sí, ara sota potser sí.
0: I, bueno, i el que té ganes de ballar sardanes...
3: No poso copla ni res, però suposo que com si deuen allà ja veureu qui són.
0: I em sembla que és enllaunat, eh?
3: És enllaunat?
0: Sí, sí, és enllaunat. Per tant, ell sempre va a tots els aplecs i totes les ermites que tenim a Tordera i ell acompanya pues, amb sardanes perquè mai se desplaçarà una orquestra en aquests llocs.
3: Molt bé,
0: ell vol
3: molt bé. Doncs,
0: patrocinar
3: igual,
0: la sardana.
3: És igual, el que sigui, la qüestió promocional a la sardana.
0: Ah, això. Molt bé. I ara bueno,
3: què continuo.
0: Què més, què més?
3: Figueres, a les 12 a la plaça Catalunya amb la Nova Vallès. Sant Vicenç de Montal, a les 12 a la plaça del Poble amb la Catània. Viladrau, 3:15 a l'ermita de l'Arola amb la Copla Canigó, celebren el 40è aplec de l'Arola. O sigui, és igual que aquí a Tordera, que també teniu l'Arola, no?
0: Sí, i tant, ja la vam fer la setmana passada.
3: Ahir la vau fer, va?
0: Sí, exacte, la vam fer la setmana passada.
3: Berga, a 6:15 a la plaça Viladomat amb la Pirineu. Abrera, a les 6, a la plaça Rafael Casanova, amb la Nova Vallès. Sant Joan de les Abadeses, a les 6, en el passeig Comte Guifré, amb la Vila de la Jonquera. Santa Coloma de Cervelló, a les 7, a la plaça del Pi, Tallat, amb la ciutat de Terrassa. Llinars del Vallès, a les 7, a la plaça Carit, amb la principal de Banyoles. Molins de Rei, a les 7, a la plaça de la Creu, amb la principal de Llobregat. Tenim dos aplecs, un és a Santa Coloma de Gramenet, a 11:15 i a les 5 de la tarda, en el Parc d'Europa, l'aplec número 72, amb les coples Sabadell, Bisbal Jove i Juvenil de Sabadell. Girona, a 11:15 i a les 4 de la tarda, a la pista coberta del Pla de Girona, el 68è aplec, amb les coples Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. I ara ja passem lo d'aquesta setmana.
0: Sí.
3: Demà dilluns, a Cassà de la Selva. No sé quina hora, no diu hora. En el passeig Vilaret és, doble, és a la tarda. A la, doble ballada amb la Salvatana i la principal de Cassà.
0: Mm-hmm.
3: El dijous dia 4, a Tossa, a 7:15 de la tarda, a 7:45 de la tarda, a la plaça de l'Església, amb la Flama de Farners. Celebren el Corpus. El divendres dia 5, a Riudellots, a 9:15 del vespre, a la plaça de l'Església,

0: a dos quarts de vuit del vespre, al Passeig de Mar, a la banda del Banc dels Músics, amb la Santa Maria de Blanes. Després també a Calella, el dissabte, concert, a la tarda. A dos quarts de set de la tarda, en el Passeig Manuel Puigverd, amb la Copla Sant Jordi. I el diumenge, a la Plec.
1: Molt bé,
0: molt
1: bé.
0: A les 10 del matí i a les 4 de la tarda, en el Parc del Mau, el 98è Plec Pairal de Catalunya.
1: Carai.
0: Amb les Coples, Principal de la Bisbal, Montgrins, Marinada i Principal de Llobregat.
1: Això és molt bonic.
0: Molt. I també aquell parc també està molt bé.
1: És estupend.
0: També hi ha, hi ha arbres, hi ha sombres, i és el que se necessita aquest temps.
1: Sí, sí, una mica de fresca també va bé.
0: Oh, i tant, una mica força, sí.
1: Bueno, ara, sí, ara diu que refrescarà la setmana que ve, a veure.
0: Diuen, mirem.
1: A veure.
0: Avui encara fa calor, per això.
1: Avui encara, però bueno, també hi ha la marinada aquesta que és aire fresc, eh? No sí, fa tanta calor sí. Com fa dos dies enrere.
0: No, almenys a les tardes està millor sí. Que no fa dies enrere.
1: Ara. Bueno, i què més?
0: Avui estem.
1: Ens has de demanar
0: ara,
1: una sardana.
0: Ara, dues sardanes. Mira, les dues que hi ha d'en Vicenç Bou.
1: Les dues d'en Vicenç Bou, a veure. Una és Ecstasy.
0: Ecstasy, per en Lluís.
1: Sí.
0: I la segadora, ai, la segadora. L'espigolera, per mi.
1: L'espigolera, molt bé. Doncs apuntem.
0: Per sempre ho dedico a tothom.
1: Sí, dedica.
0: Dedico a tothom, anem a seguir amb la família, que el seu pare es posi bé.
1: Esperem que
0: a
1: sí.
0: A la meva família, a la Concepció de Sant Celoni, a la Vicenta de Blanes, bueno, la gent de Blanes que truca, i els que, no, i els que escolten, per la gent de Tordera també, i per tothom. Em sembla que m'ho havia... Ai, les cacatues.
1: Les cacatues no les poden deixar.
0: M'oblido d'algú, però vaja, que me'n perdonin, però encara mateix no me'n recordo de ningú més. No, però...
1: Molt bé, doncs jo crec que ho has fet bé.
0: I per vosaltres.
1: Gràcies, igualment. En Lluís, encara morsa? Encara morsa a les 10, en Lluís, encara morsa? Ah, vale, home.
0: Aviam si...
1: Ah, això sí, no pot faltar.
2: I amb l'informatiu.
1: I diu que entrem amb l'informatiu. Adéu-siau.
0: Adéu. Bona setmana.
1: Us deixem amb el nostre company.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Passa un minut de les 10 del matí, els parla James Mas. Comencem amb aquestes notícies destacades d'avui diumenge amb una notícia que, on sabem que s'ha obert el període d'inscripcions pel servei de transport escolar no obligatori pel proper curs 2026-2027. Aquest servei, que passarà a ser gestionat amb el Consell Comarcal després d'un conveni signat per l'Ajuntament de Tordera, on assumeix el Consell Comarcal la gestió del servei de transport escolar del municipi, ja que té la competència en aquesta matèria. El canvi que es farà efectiu a partir d'aquestes darreres setmanes de curs, però també tindrà continuïtat en els propers cursos. Amb aquest acord, el Consell Comarcal del Maresme, que passa a ser l'organisme responsable de tota aquesta gestió administrativa del servei. Entre les funcions que assumeix aquest nou càrrec, la transmissió del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripció dels usuaris són algunes d'aquestes tasques. En aquest sentit, també s'ha obert el període d'inscripcions pel servei de transport escolar no obligatori pel proper curs. Les famílies que ho poden formalitzar amb sol·licituds als canals corresponents d'aquesta mateixa notícia a la nostra pàgina web o també a la de l'Ajuntament de Tordera. Malgrat el canvi d'empresa i de gestió, que ara recaurà directament pel Consell Comarcal, les famílies no haurien de notar cap diferència en el dia a dia perquè seria més o menys la mateixa gestió, l'únic que canvia és l'intermediari, és qui ho du a terme. Per tant, l'objectiu és que el nou servei comenci a funcionar abans que acabi aquest curs escolar i en les properes setmanes ja s'hauria de començar a fer una mica efectiu. Seguim també amb més notícies perquè el català teixeix xarxa d'inclusió a Tordera gràcies al projecte Rossinyol. Es tracta d'un projecte que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants i joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i també l'aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística, Pere García, destacava el fet que el català estableix ponts de relació social entre diverses generacions i tant literalment deia estem molt contents amb aquesta primera experiència. És la primera edició que s'ha celebrat a Tordera i està impulsada per l'Ajuntament a través del Pla Educatiu d'Entorn i es desenvolupa amb col·laboració amb l'equip impulsor del projecte Rossinyol a la Universitat de Girona. D'aquesta manera, el projecte doncs, que ha aconseguit teixir aquesta xarxa entre

0: les dues persones i afavorir aquesta inclusió social. Seguim també amb un altre període de convocatòria, i és que s'ha obert fins l'1 de juny aquesta convocatòria per la creació de 14 places per la Brigada Jove durant els mesos d'estius. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçades a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos. Llavors hi hauran 7 places al juliol i les altres 7 seran a la proper mes a l'agost. Aquesta convocatòria que vol possibilitar l'accés dels joves a l'inserció laboral, amb també la voluntat de que el període de vacances serveixi per començar a inserir-se en aquest món. Enguany també que es reserven 2 llocs de treball per persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball que es distribueixen en diferents departaments. Hi ha l'àmbit de serveis personals, a la biblioteca i a l'Arxiu Històric, amb 2 places, també un lloc a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 pel que fa les obres i serveis, amb jardineria, lampisteria, etc, etc. Durant tot aquest període, el personal de l'Ajuntament que assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar i supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar que aprofitin aquesta experiència formativa. Acabem també amb una darrera notícia d'avui, i és que el Club Turling Vila Tordera organitza una sessió de zumba i un vermut popular. L'activitat, que es durà a terme a 12:15 del matí al pavelló dels Països Catalans, i la cita que està pensada per tots els públics, buscant la participació de veïns i veïnes que vulguin gaudir d'un matí de ritme, d'esport i de comunitat. L'activitat, que té un preu de 5 euros, i aquesta que inclou la sessió de zumba, el vermut i també una beguda. Amb aquesta iniciativa, el club, que pretén obrir les portes a la ciutadania i donar a conèixer la seva tasca, a més d'aconseguir un impuls econòmic per finançar els projectes i competicions de la present temporada. Acabem amb un breu repàs del temps. Avui dia assolellat, pràcticament sense núvols, almenys durant el matí, cap a la tarda. Potser en trobem algun més, les temperatures que es mantenen gairebé sense canvis respecte a ahir, amb aquesta caloreta que cada cop arriba més. Ara hem d'esperar a veure com aniran les properes setmanes també, amb algun dia de treva, això sí, però de moment el dia d'avui, diumenge, que no plourà. En tot cas, el que passarà és que les temperatures seguiran d'aquesta mateixa manera amb la calor habitual.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I comencem la segona hora del matí de sardanes amb una trucada que se'ns en va perquè no he pogut esperar, els nervis són tan forts.
1: Ja tornaran a trucar, no?
0: Posem una altra de les sardanes que tenim per posar, no?
1: Qui no toca ara?
0: Una de la Vicenta de Blanes, de l'avi Xaixo.
1: Sí? Que porta... La de Dela està tot complimentat?
0: Sí. Farem la segadora, de l'avi Xaixo. I que l'Adela de Blanes ha dedicat a totes les seves amistats i coneguts, i també nosaltres.
1: La segadora.
0: Endavant.
1: Vinga.

0: Ah, ser molt curta, no?
1: 3 minuts ja escaig.
0: Molt bé, doncs, per una altra de les trucades.
1: Mira, una que no s'espera i l'altra tampoc.
0: Tampoc, escolta, ostres, tu, què fan bé, la gent, eh?
1: Premio!
0: Bueno, doncs nosaltres posem més sardanes. Sí. Anirem per l'Enric de Blanes.
1: I ara tornem-hi.
0: Sí, hi tornem.
1: Hola.
0: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Salvador Joan.
0: Sí. Hola, ens anem a Palafolls amb la Fina.
2: No. Ui, estic molt lluny, Joan, avui.
0: Ah, però és la Fina. Això sí.
2: Això és la Fina.
0: Ah! No optes tant. És que, escolta, tots les setmanes te'n vas amb el teu marit de Picos Pardos,
2: sí,
0: eh?
2: Sí. Sola no.
0: Som els perdularis, eh?
2: No, estem molt a la vora. Estem a Parador d'Aigua Blava.
0: On, oh, nena, que bé. Bueno, ja m'ho diràs un dia, si puc venir amb tu.
1: Un lloc molt bonic.
2: Molt. Fas, molt tranquil, de moment, no,
1: fa 65 anys que hi vaig estar, ja no he estat més.
0: Oh,
2: no, jo... Doncs ara és aquest nou, és preciós.
1: Sí,
2: l'han canviat tot.
1: És molt maco.
0: Poder estar una mica més brut a l'aigua, eh? Perquè abans era Aigua Blava, però ara no sé.
2: Mira, aquí... Avui està preciosa, Joan, està molt maca.
1: Mira, precisament tenim una sardana per tu, doncs. Costa Brabenca.
0: Costa Brabenca.
2: Molt bé.
0: Pregada d'en Ricard Viladesau.
2: Sí, molt bé, Fina. Si donava de donar una d'en Viladesau.
0: Doncs mira, ja està, ja la tenim.
1: Brabenca.
0: A veure, doncs a qui la vas dedicar, Fina?
2: A vosaltres dos, en Josep Serra, la Concepció, en Lluís Arbenita, el Mela, i a tothom ho toca, s'escolta.
0: Doncs bé, moltes gràcies i que passeu un bon dia.
2: I fa un dia preciós, eh? I una aigua més clara.
1: Molt maco.
0: Sí. Ja has portat el biquini o el tanguilla?
1: No fem propaganda, sí, sí, que hi aniria massa gent. Vinga, adéu, bon dia.
0: Adéu, que vagi bé. Tenim una altra trucada, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hombre, avui s'ha aixecat molt tard, aquesta dona, eh?
3: No, m'he aixecat tard, no. El que passa que estic intentant ferrato i no m'agafeu mai.
0: Oh, mira, si nosaltres estem...
3: Ferrato, fa almenys mitja hora que estic
0: així
3: intentant.
0: Així és, disculpa, de cal Terrassà, que hi ha molta gent fent el vermut.
1: Truca, llavors penja i clar.
0: Ah, perquè penges, això, ara, perquè penges.
1: No pengis.
0: No pengis, eh? Espera't. No pengis. Dolenta.
1: Clar.
0: A veure, Josefina, quina cançó, sardana, cantada, que voldràs?
3: No, una cantada, no, una sense cantar, però que sigui xula.
0: Molt xula, molt xula, mira. A veure, la iaia Maria ja ens l'ha demanat. Entre ceps i oliveres, el salt de la reina, el puig de ses cadiretes. Què més? Cançó nupcial, que fa temps que et vas casar. L'espigolera, de Vicenç Bou.
3: I ja està.
0: L'espigolera, de Vicenç Bou.
3: Aquesta no l'he sentit mai, posa-la.
0: És molt maca, hombre, i tant. Molt bé, doncs, Fina. A veure, Josefina. A qui la dediques?
3: Jo dic a la meva germana Carmen Nivenia Pilar, a la Pilar Bataller, al meu oncle Joan i la Conxita. Després també li dedico a... en el germà de la Pilar, pobret, que va morir aquest dia.
0: Quin? En Bataller?
3: A veure si me sent allà on t'estigui, pobret.
0: Qui és, en Josep Bataller?
3: Sí.
0: Ai. Ostres, sent que ens sent greu.
3: Mm-hmm.
0: Pobre de Blanes. Bé, no vivia a Tordera. Vivia al meu carrer, com jo era petit.
3: Sí?
0: I pobre.
3: Ah.
0: Ja ho va dir que estava fotut, ens ho va dir, eh?
3: Sí.
0: Així és que encara ha passat a la seva germana, pobre.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I la seva senyora com està? Saps alguna cosa? No sap res.
3: La seva senyora, bueno, està malament també.
0: Que sí, però ens ho havien dit.
3: Sí, també està malament. Ostres. També.
0: I així quan el van enterrar, saps alguna cosa o no?
3: No el van enterrar, el van enxinenar i prou. No li van fer festa ni res perquè ell va dir que no volia que li fessin res.
0: Ostres, tu.
3: No li van fer res, no li van fer res. Només el van enxinerar i ja està. L'altre dia va ser ahir
0: o
3: antes d'ahir que el van incinerar.
0: Bueno, el cel sigui.
3: Sí.
0: Ja ha viscut
3: molt. Sí, sí.
0: Molt bé,
3: sí,
0: doncs.
3: Sí, Després també li dic a la meva cosineta Francesca i Nuri, a la meva amiga Dolors i Joaquim, a la gent de Sant Celoni i a tots vosaltres.
0: Doncs moltes gràcies, Fina, Josefina, i que ho passis bon bé, records el teu marit.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Veiem.
0: Hi ha una altra trucada que se'n va.
1: I torna, vinga, tornem-hi.
0: Tornem-hi. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: No hi ha ningú.
1: Digui.
0: No, tampoc no es vol dir res. No pengeu, home, tingueu paciència. Bé, doncs posem sardanes, tu. Què et sembla? Anem per l'altra sardana que teníem aquí, l'Enric de Blanes, que ens havia volia dedicar una sardana a la seva mare, eh? I li posem posat el salt de la reina que va escriure aquesta sardana en Florenci Mauner.

0: Tenim una trucada. Hola, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vostè qui és?
1: De l'Empordà.
0: En Joan?
1: Joan Prado, ok.
0: Ah. Home, com que fa dies que no li sento la veu, ja no m'ho vull arriesgar a dir noms.
1: Bueno,
0: què ens ha de dir,
1: una
0: Joan
1: setmana
0: Prado?
1: He fallat. Setmana he fallat.
0: Ah, sí, falla molt aquest home últimament. S'apunta tot, fa gimnàstica, va a peu, va a cavall.
1: Tot el que sigui moure's, és el que haig de fer.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, vull dedicar una sardana a la mare. Quina tindríeu? Perquè no he escoltat el...
0: Ja la iaia Maria.
1: Doncs pues vinga, la iaia Maria.
0: La iaia Maria també per en Joan Prado.
1: La puc dedicar?
0: I tant, m'ho saltaria.
1: Bueno, pues, la dedico. No sé si l'escoltarà, perquè no hi ha complicat.
0: Quants anys té la iaia Maria? Ai, no, la mare de la mare.
1: Pues mira, ara t'ho dic. 98 primaveres, mare, i quina flor més maca. Amb arrels ben fortes i una vida que no s'acaba. Has vist el món canviar, però el teu amor... Igual, sempre obert, sempre tendre, sempre abraçant més i més. Així que, moltes felicitats.
0: Oh, quina dedicatòria més bonica, eh? I tenies que dir que escoltés Ràdio Tordera, que no ho fas.
1: Bueno, li puc dir que avui tots cantarem per tu. Avui el cel és teu, no?
0: Molt bé,
1: que
0: molt bé.
1: Millor. Després volia dedicar una altra.
0: Sí.
1: A la penya gironina de futbol, que avui tenim aquí la despedida.
0: Bé.
1: Avui fem la despedida i m'agradaria dedicar-li una sardana també.
0: Mira, tenim aquí una que es diu Èxtasi, de Vicenç Bou.
1: Bueno, aquí t'ho diguis.
0: Pot ser maca. Sí?
1: També els dedico que la penya gironina, que avui fem la festa de despedida de la temporada, pues avui tanquem temporada, però no tanquem el cor. Penya gironina, família, hem baixat de categoria. Si la pena és aquí, però ballant sardanes veig que no hem perdut res. Perdre partits passa. Perdre la Unió mai. Amb un Girona i tornarem brillant plegats.
0: Clar que sí. Molt bé, doncs, sí senyor, hem d'esperar.
1: Bueno, i ara tinc una altra dedicatòria, però és l'última, eh?
0: Ai, ai.
1: L'última tardana que dediqueu, que és la de...
0: Recordant l'amic?
1: Recordant l'amic. La voldria dedicar a en Joan Padern i Figa, de Colera, de l'any 1924, i de Blanes, el 22 d'abril del 2016, fill adoptiu de Blanes, de la Selva, de l'any 1998, que és. Fa 10 anys que va morir. És un gran pintor, gran escultador, amics de fons de pati. Va deixar l'ànima a cada pinzell i a cada martell. Avui brindem aquí un sí que vau ser feliços per l'art que no ha mort i pels veïns que no s'oblidem. Va dedicada a la família d'en Joan Padern, perquè ara fa 2 mesos va morir la seva senyora.
0: Molt bé, doncs així m'agrada tenir una mica de recordatori. Gràcies, Joan. Bueno, avui, si vols venir a dinar, avui és l'aniversari de les meves filles.
1: Ah, doncs pues, dedica'ls una sardana a la meva parla que vulgui de les teves filles. I escolta, a veure si em toca el vermut, que et convidaré alguna conversa per aquí, d'aquí Tordera, no, una Marsella.
0: Ara quasi farem trampa, ja està, tu.
1: No, trampa no. A veure si un dia et toca i el convidarà abans de Nadal, que sigui abans de Nadal, si pot ser.
0: Molt bé.
1: Vinga, que tingueu bon dia.
0: Cuida't, Joan. Adéu. Vinga, i estem ja a punt d'escoltar publicitat o podem posar una sardana?
2: No, escoltem publicitat, que en tenim bastanta. 107.1 FM.
3: L'emissora que t'escolta. L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort... efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
4: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: I ara
3: 107.1 FM.
0: Bé, deia que teníem la línia oberta, però veig que no està oberta, està tancada. Pip, pip, pip, pup, pup, pup. Anirem per complaure
5: bon
0: en
5: dia.
0: Joan Cipallí. Ah, ah, hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Hola, amb qui
5: parlo? Bon dia.
0: Aquí.
5: Amb el Gabriel Páez.
0: Gabriel, hola, Gabriel. Avui no es sentia gaire bé. En Gabriel Páez, vale. Què ens vol dir? Què ens vol dir, en Gabriel?
5: Bueno, jo voldria escoltar una sardana, la que vingui ara.
0: La que vingui ara, precisament. És una sardana que
5: sí,
0: es diu
5: sí, ja
0: Ventalló, és Ventalló, una sardana que està demanada per en Joan Cipallí, però t'hi podem afegir, i que porta per títol...
5: Sí.
0: Bueno, el va escriure el maestre francès Basi Ros, per tant, pot ser bonica, no? Ventalló.
5: Sí.
0: T'apuntem aquí.
5: Ventalló és un poble que hi ha al costat de l'Escala, no?
0: Veus, tu sabràs que vius per allà.
5: penso que sí, que doncs està al costat de l'Escala.
0: Doncs
5: bueno, o està per la carretera de l'Escala.
0: Doncs s'ha de... Clar, doncs, així tu ens has d'anar explicant aquestes coses, que nosaltres no ho sabem des
5: vale.
0: de Tordera. Gràcies, vale. Paet, a qui ho vols dedicar? La?
5: Sí. Bueno, li vull dedicar a la meva família, després a l'Antonio Cuenca i la seva dona, la Carmen.
0: Molt bé.
5: A vosaltres dos.
0: Gràcies.
5: I a tothom que escolta Ràdio Tordera i els que no l'escolten també.
0: Doncs nosaltres te'l dedicarem a tu especialment perquè ets un gran oïdor i sabem que t'agrada molt les sardanes.
5: I després la de recordant a l'amic.
0: D'acord, doncs també t'apuntem recordant l'amic, vale? Joan Paes?
5: Sí. Va, vale, molt bé.
0: Trucar.
5: Molt bé.
0: Adéu.
2: Vinga, adéu.
0: Bon dia. Que tenim una altra trucada. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Soc la Consol Chauvet.
0: Hola, Consol. ¿Cuánto tiempo sin oírte, sin hablarte, sin,
6: ay,
0: decirte,
6: sí.
0: sin decirte nada?
6: Ay. Es que no tengo mucho tiempo.
0: Ya lo veo, ya.
6: Tengo tiempo muy ocupado.
0: Mira. Ay, señor. No sé cuándo nos quedaremos libres tú y yo.
6: No sepas, ¿eh? No sepas. Yo pienso que libre ya no me veré. Bueno, que de todas maneras faig lo que voy, ¿eh? Ya. Pero bueno, pero no puc dir que faig lo que voy porque después...
0: Uy, uy, uy, no. No, val més
6: no,
0: que no,
6: no.
0: Res. Per antena encara
6: no, val
0: millor
6: més.
0: Que no.
6: Sí, com el meu fill em diu, calladeta potser estaràs millor, perquè, escolta'n.
0: Però és que tenim aquest mal que no podem estar callats.
6: Sí, és això. Ah, i us vull aclarir això de l'aplec. Jo era molt seguidora dels aplecs, ja ho sap en Lluís Pi, com tots els de Santa Susanna. Jo vaig fer la primera comunió un dia 1 de juny.
0: Sí.
6: Ostres, i em va saber greu, perquè era el primer diumenge de juny.
0: Clar.
6: Però hi va haver-hi un any una vegada o dues que la varen fer durant tots aquests 90 i pico d'anys que fan la plec de Calella, va ser un diumenge, perquè era l'últim diumenge de maig.
0: Sí.
6: I va haver-hi... Després ja no es va fer més.
0: Fa 41 anys.
6: Vull dir, ho van fer una o dues vegades. Devia ser els anys que van néixer les teves filles.
0: Jo diria que sí, perquè jo estava a l'hospital i sentia la
2: pena. Consol, ja ho has embolicat, això,
6: T'ho dic perquè
2: Consol,
6: el meu cosí...
2: Consol, ho has embolicat,
6: no,
2: això.
6: I que era molt de les Sardanes, que era un petit de Canet, però no. Era de Santa Susanna, i sé que, segons la història, vull dir, un o dos diumenges de tota la vida va ser això... l'últim diumenge de maig.
2: I tu passaré per Calella, passaré per Calella...
0: Que calli, que no hi ha estat mai a les Sardanes.
6: Deixem-ho córrer. Felicito per les seves filles,
0: Gràcies,
6: Felicitats, Consol. Noi, que això dels fills, i després ben els nets i tot és una alegria i això és el que convé.
0: Avui farem festa grossa, és igual sigui la pleca o no ho sigui.
6: Jo també tinc festa grossa avui, molt. A Barcelona, tu ets a Madrid, jo a Barcelona. Sí, que tots dos ens trobem a Barcelona,
0: I ens ho explicarem.
6: Sí, vale.
0: Cantada, quina vols cantar?
6: Voldria una cantada cantada perquè jo soc de les cantades, perquè així canto jo, saps? Si no parlo tant.
0: Jo també.
6: Catalunya... Teniu una de per bo, que sí, que se'n diu en voldria una noia?
0: En voldria una noia, sí, i tant.
6: Vale, doncs aquesta la dedico a tu, Salvador, i a tu, Joan Madrid.
2: Carai,
6: i després a tots els que ens escolten de Ràdio Tordera.
2: Molt bé.
6: I després dedico aquesta a la Santa Espina, a mi mateixa i als meus nets, i m'afegeixo recordant l'amic, perquè tots en tenim, d'amics fora, I els nostres sis nets, en Pau, en Mar, la Chloe, la Júlia, l'Ella i l'Alguer, i molt especialment a la Júlia, perquè allí va fer 10 anys.
0: Felicitats.
6: I en Pau en va fer 18.
0: Ostres.
6: I a més s'ha graduat a la universitat, i a tota la família que avui ens trobarem, que serem tota una colla.
0: Molt bé, doncs moltes felicitats.
6: Començant per les meves gendres, les meves filles, en Santi, la Nuri, tots plegats.
0: A gaudir la festa.
6: Vinga. Fem una gran festa.
0: Felicitats.
6: Dedico també en Lluís Pi, la Benita, la Maria de Mar, Julián, Joan Chapallí i a tots els del Rus.
0: Molt bé, doncs, nosaltres des d'aquí felicitem a tota la família. Anem per una altra trucada. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Hola.
7: Bon dia.
0: Antonio, digue'm, Antonio.
7: Bon dia.
0: És Antonio, vostè?
7: Sí, sóc l'Antonio.
0: A veure, com l'he descobert, encara que digui bon dia curt, bon dia llarg. Digues, Antonio.
7: A veure, fica'm una sardana. A mi m'agradaria aquesta de... jo em voldria una noia, que és molt divertida.
0: Punyetero, És punyetero, sí.
7: Bueno, jo ja la vaig tenir una banya de pagès, el que passa que no tenia gaire cèntims, però bueno, també hem sigut feliços.
0: No, si els cèntims no fan pas la felicitat, ajuden a fer-la.
7: No, els cèntims no, ajuden, però no fan la felicitat.
0: No la fan. Mm?
7: Això... El que fa la felicitat és provar-nos a trobar bé tots, veure'ns... Això.
0: No? Doncs molt bé, Antonio, i així és la dedicació.
7: Quan posa'm aquesta i recordant l'amic que sempre també tenim, que aixís la mar, per desgràcia d'aquesta setmana, mira, el pobre bataller.
0: Ai, calla, que ara m'ho acaben de dir, Ens ho ha dit aquesta la Josefina, no sabia pas.
7: I que la seva germana vivia aquí al carrer, i m'ha
0: dit... La Pilar viu, és veïna teva.
7: La bataller, no, el seu germà, collo.
0: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè ja va dir que estava fotut. Ens ho va dir un dia que el vam trobar. Una...
7: Perquè estava fumut.
0: Anava
7: estava
0: a les festes majors, tota la festa major es dava. Ai, senyor.
7: Jo vaig veure l'última vegada aquí al carrer perquè em vengut la casa de la seva germana i estava per aquí i ja el vaig veure malament.
0: Sí, no, a mi m'ho va dir un dia. En fi, no,
7: hi
0: que...
7: Per
0: un dia per cada un i ens tocarà un dia o d'aquests. Que sigui ben lluny,
7: Mira, la dedicarem, aquesta sardana la dedicarem a en Chapallí, a en Martori, a en Pais, que ja l'he sentit ara trucat, no?
0: Sí.
7: L'Enric i la Nuri, de Blanes.
0: Ah, sí.
7: La Montse de Mataró, que no sé si ha trucat, no l'he sentit.
0: No.
7: Salvador Molins. Salvador Molins, en Ventura, els de Cantoies i els de Can Sureda. I a vosaltres... Que passeu una bona setmana.
0: Gràcies.
7: I que puguem tornar a sentir diumenge que ve.
0: Això esperem. Mm? Us esperem aquí, de 9 a 12. En Salvador està ensopit avui.
2: Bueno, jo estic aquí que aguanto.
0: Necessito un massatge d'aquells.
2: Aguanto.
7: Bueno, mira, Salvador, hem d'anar tirant tu, no tenim cap més remei.
2: Sí,
0: Que vagi bé.
2: Adéu,
0: Antoni. Adéu. No sé si tenim cap més trucada, em sembla que no. Així hem d'anar per la sardana que dèiem d'en Xapallí, que és aquest ventalló, que també, doncs, no sé si he afegit algú més, perquè jo me'l cuento me voy y me vengo. Hem afegit algú més, tu saps?
2: Bueno, aquí sí, si algú s'hi ha afegit,
0: Poder... Tu l'he posat. No sé si en gravia el paet. Poder en gravia el paet.
2: Sí,
0: no?
2: Clar, i tant.
0: Doncs sí, perquè ens has recordat que Ventalló estàs un poble de Costa Brava, home. És que tot ho haig de posar-ho jo aquí a la taula. Vinga, per tothom. Ventalló.

0: Bé, doncs anem per una altra trucada. A veure qui tenim per aquí. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens anem a Vidreres.
1: Sí, senyor.
0: Coneixent a la Rosa.
1: Sí,
0: i què ens vol dir la Rosa? Un dia ens hem de veure, Rosa.
1: No vaig trucar diumenge passat.
0: Sí?
1: No vaig trucar.
0: No vaig trucar. Bueno, jo tot que tampoc no hi devia ser, és igual.
1: Era festa llagostera.
0: Què dius ara?
1: Home,
0: però si m'haguessis avisat, podria haver vingut a fer tastets a la festa major.
1: Sí. Bueno.
0: Digue-la, Rosa.
1: La família, s'ha d'anar a veure la família.
0: I tant que sí.
1: A veure, quina sardana teniu?
0: Bueno, ara aniríem a posar una altra de les sardanes més boniques que hi ha. És cantada. T'agraden cantades?
1: No, cantada no.
0: Doncs anirem per una altra, a veure, que tenim aquí. Bueno, tenim la iaia Maria.
1: Una que no sigui cantada, va, m'és
0: igual. La iaia Maria.
1: Doncs mira, per comptes de la iaia Rosa, la iaia Maria.
0: També, va. Doncs vinga, i comptes iaies vinga. Maries hi hagi per aquí Vidreres, també, salutacions.
1: Sí, i tant. I després també voldria la Santa Espina.
0: D'acord, doncs posarem aquí.
1: La iaia Maria, bueno, és per Irene, per en Boada, per les cacatues i per vosaltres.
0: Molt bé, doncs, Rosa, salutacions i esperem, doncs, que... Un dia vull veure, que fa anys que no ens veiem.
1: Ui, te'n recordes?
0: Hem de quedar, i tant que me'n recordo.
1: Te'n recordes, sí?
0: Sí, molt.
1: Això ja em va fer il·lusió de mi.
0: Clar que sí, la Rosa de Vidreres me'n recordo molt. Bueno,
1: sí.
0: Són molts anys, els que han passat, però bueno. Com no, fèiem aquelles trobades que fèiem.
1: He canviat.
0: Jo no, jo sóc igual.
1: És igual?
0: Més gras.
1: Jo sóc una mica més jove.
0: Ah, bueno, jo també. Molt bé, Rosa.
1: Bueno.
0: Salutacions a tothom d'aquí, de Vidreres.
1: Molt bé,
0: cuideu-se molt.
1: I a vosaltres, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Que vagi bé. Aquí, no sé si tenim més trucades, diu en Salvador. Què ens diu en Salvador?
2: Una trucada, hola.
0: Hola? Que hi ha algú? Hola, que hi ha algú?
3: No. Sí, que hi ha algú.
0: Ara, la nostra amiga, la Maria Cinta.
3: Sí.
0: Hola, reina. Ens posem molt contents. Com arribes a agafar antena, tu,
3: Contents, bo.
0: Quina sardana vols que posem? On ets? Quina sardana poso? Ja l'hem perdut. Maria, te posaré una sardana, que és molt bonica.
2: Digue-n'hi una i que agafem una altra trucada.
0: Posarem Catalunya plora, que canta la Salomé, vale? Vinga, doncs ja està.
2: Hola.
0: La dediquem a tothom.
2: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Home, la Quimeta Costa, aquesta sí que la sentim. Sant Pere hi ha cobertura.
4: No sé.
0: Com que no ho saps, sembla que no se sents.
4: Jo, clar, ara és moment amb el telèfon normal. Si telefonés amb el mòbil, potser sí.
0: Ai, senyor.
4: Però amb el telèfon normal sempre hi ha cobertura.
0: No ho veus, ja has de dir-los-hi tot a la gent que coneguis que truquin pel telèfon normal. Què diu la Quimeta Costa?
4: Doncs mira, doncs, avui fa un dia molt maco, fa una mica de vent, que ajuda el sol no sigui tan fort.
0: No.
4: Ja està.
0: Bueno, però ja va bé, que hagi refrescat una mica.
4: Sí. Què et sembla? Salvador, bon dia,
0: Bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
0: El teu veí també diu bon dia, el teu veí.
2: Sí.
0: Tenim una sardana que és molt maca, tot dibuixant carícies.
4: D'acord.
0: T'agrada?
4: Doncs posa aquesta... La posaràs aviat, suposo.
0: Sí, aquesta és una de les primeres que teníem.
4: Ara sí, avui tinc de marxar.
0: Bueno, tu, espera-te. No marxis, sentit, que te la posem.
4: Vale, d'acord. Vale, doncs us ho dic a vosaltres.
0: Gràcies.
4: A tota la ràdio en Pes, a la Paquita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, a en Monchi, a la Rosa Vilaplana, ara no me surt, bueno, és igual. A la Lolita i en Marcelí i a tota la gent que escolta la Riga, de Tordera, de fora Tordera. Suposo avui posareu recordant l'amic,
0: sí, senyor, no? Sí, senyor, recordant l'amic, bueno, també te'l posem, que sí?
4: Doncs jo m'afegeixo per totes les amics que tenim, i en Josep principalment. Vale?
0: Molt bé, doncs, Quimeta.
4: Una abraçada.
0: Un petó, cuida't.
2: Bon dia, bon dia.
0: Adéu. I ara anem per Sardanes, va. A la publicitat.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
7: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
8: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
6: Lletres.
9: Sòcrates va dir, la filosofia comença amb la pregunta.
6: Llibres.
10: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
7: sí,
10: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
6: Cinema.
11: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat durant el seu enviat d'un propi alguns anys i agafa el Grace Kelly protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
12: Un repertori i un moment, no?
11: Sí.
6: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
5: L'emissora que t'escolta.
0: I ara ha arribat el moment d'escoltar una sardana... No, una sardana, és una trucada. Hola, bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb qui parlem? Amb l'ocellet i les... la Montse.
13: Tu també me coneixes, eh?
0: És que la Montse, home, som quasi bé veïns, el que passa que jo ja sóc al poble i tu passes per davant.
13: A veure si un dia d'aquests puc venir i et conec. Tinc moltes ganes de conèixer.
0: Passa per aquí la ràdio, que aquest en Salvador també té ganes de conèixer, també va dir. Montse?
13: I fer-te una abraçada ben forta.
0: Clar que sí, home, els amics sempre s'han de fer abraçades.
13: I tant.
0: I què voldrà escoltar la Montse?
13: Doncs mira, no sé quines teniu, perquè avui he fet com els ministres. Fa poc que m'he llevat.
0: Oh, és que aquell ocellet no aixeca mai les ales, eh?
13: No saps què passa? Que l'altre dia les vaig passar magres per la nit. Ah. Vaig agafar com el lumbago i un dolor. I eren les 4 de la matinada i estava ja, que no podia estar en el llit.
0: És que hi ha molt, molta humitat a cal ocellet, eh? Bé, doncs mira, jo te recomano l'Espigolera, és de Vicenç Bou. Què et sembla?
13: Ah, bueno, molt bé.
0: I la vas dedicar?
13: Amb aquests dolors no li puc dir que em faci unes pregues.
0: No, perquè també te dirà fer-me'ls a mi primer, i llavors entre tu i jo...
13: Jo aquest home li dic que em fa mal a baix, ai, amunt, i va cap avall, cap avall. I això no pot fer.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, jo també tinc ganes de conèixer-vos, eh? Ja vindré un dia jo a tocar el timbre, si és que n'hi ha. Què és, a tocar el timbre o la campaneta?
13: No, la campaneta.
0: Vale, molt bé.
13: La campaneta.
0: Ja faré clink. Si fas clink, clink, clink, soc jo.
13: Doncs bueno, que tens alguna de cantada del Salomó?
0: Mira, ara posarem una sardana, que és del Porpó, que es diu Jo em voldria una noia.
13: Ah, jo vol dir una noia, bueno.
0: Si tens nois, vas una noia.
13: Sí, sí, bueno, noia ja en tinc. Tinc noi i noia.
0: Bueno, ja està, una noia pel noi.
13: Molt bé. Aquesta, bueno, les dedico a l'Antonio Cuenca, a la seva senyora, que me'ls aprecio molt, en Salvador Molins, en el Molí, a Can Llagosta, bueno, a tots, a vosaltres, al Terrassà, que ja venia a buscar el tiquet del vermut que em va tocar el diumenge.
0: Ja ho saps, que s'acaba el mes. Caduca.
13: Sí, sí. Jo que no sé si la tarda teniu... Funciona aquí la ràdio,
0: no,
13: la tarda.
0: No, la tarda, els diumenges, no. Has de venir els matins.
13: No és cada dia, tampoc.
0: O sigui, és cada dia a la tarda, sí, a partir de les 3.
13: Valen. Valen, valen.
0: D'acord.
13: No, perquè estic a Mataró i estic aquí a Tordera,
0: bueno, saps? No passa res. Vinga, doncs, l'has dedicada? Sí, no?
13: Sí, a tots vosaltres, a tot el veïnat d'aquí de Sant Jaume i, bueno, i a tota la gent que escolti.
0: Molt bé, Montse. Doncs a passar un bon diumenge i una bona setmana.
13: Moltes gràcies. Una abraçada per tots.
2: Adéu.
0: Adéu. Bé, doncs, Salvador, què fem? Ganxet? O què fem?
2: Tu diràs que posem.
0: Posem, jo voldria una noia, que l'ha demanat en Marc Massaguer, i també l'ha demanat en Joan Chapallí, eh? I canta el Portbó. I també s'ha afegit la consola. Això ho veig.

0: jument, visca el jument.
1: Vinga, espardenyes, sabates i esclops.
0: Qui tingui més que sopi dos cops.
2: Bé, doncs anirem fent més sardanes. No hi ha trucada, per tant hem d'anar ràpidament fent en una altra. Aquesta vegada doncs ens tocava amb la Maria Maresma, que ha demanat una sardana que porta per títol La iaia Maria. Però esclar, amb la iaia Maria també s'hi han afegit en Joan Prado i també s'hi ha afegit la Rosa de Vidreres. Doncs aquests seran els que escoltaran aquesta sardana, La iaia Maria, que és una sardana del mestre Francesc Teixidor.
3: Bé, que fem una trucada abans.
2: Bueno, hola. Hola, hola.
4: Hola, hola, bon dia.
2: Ui, s'ha passat una hora aquesta noia? Sempre truca més tard?
4: Ai,
2: què
4: ai,
2: diu?
4: Ai.
2: Què diu la Montse? Mai nou.
4: Per res, és que vull una de cantada.
2: Ah, bé, doncs
4: mira. Que
2: avui en tinc moltes, de cantades.
4: Que bé.
2: Sí, tinc Catalunya plora, el jovent de Sant Mateu, l'Empordà, les noies de la costa, la sardana de les monges.
4: La de la costa.
2: Vols anar cap a la costa, tu, per si tu n'hi
4: vius? Sí, jo a la costa, si jo me quedo a la costa. Amb lo bé que s'està aquí a la costa.
2: Que tira,
4: Sí. Sí,
2: honestos, aquests que esteu a vora mar.
4: I tant que sí.
2: Aquí la vas
4: a dir. Mira, se la dedico a la meva mare, a tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres i a tothom que escolta la ràdio.
2: Molt bé, doncs, moltes gràcies. També te la dediquem a tu i que gaudiu d'aquests dies tan meravellosos per estar vora l'aigua.
4: Molt bé, igualment. Adéu. Bona setmana.
2: Bona setmana.
3: Que va la sardana...

0: Tordera.
1: Són les 11 del matí i comencem també amb els informatius una mica més de caire comarcal i amb diferents municipis del Maresme que no tenen franges de protecció davant d'incendis com el d'Òrrius. La Federació de Maresme i Soters de la Vallès Oriental denuncia que no tot el nucli d'Òrrius té executada la franja perimetral obligatòria i avisa que altres municipis tampoc compleixen aquesta normativa. Ara, fa uns dies que vam viure aquest incendi al municipi del Maresme i va la Federació ADF Maresme i Soters del Vallès Oriental va llançar una alerta contundent després d'aquest incendi multitudinari que va afectar una fàbrica i una zona forestal del cantó. Per sort, l'incendi ja va estar controlat i l'entitat reclama el compliment urgent de la normativa de prevenció d'incendis forestals i adverteix que la situació actual de les franges de protecció perimetral a la comarca i al seu entorn incrementa el risc per a persones, habitatges i activitats econòmiques. També pel que fa a la massa forestal i tots els ecosistemes que l'envolten. Van comunicar-ho aquest passat 29 de maig, ara farà dos dies, la federació, que expressava la seva preocupació arran d'aquest incendi i considerava que els fets evidencien una mancança d'estructura i prevenció pràcticament total, i segons l'entitat, l'incendi torna a demostrar la importància de disposar correctament executades les franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions. Aquesta notícia que va afectar, de fet, amb molta gent de municipis, molts estaven confinats directament a casa i també doncs, el que ha acabat afectant és a la zona de la Riera perquè es veu que part d'aquesta Riera s'ha contaminat. Per tant, un tema que ha sortit molt a debatre ara de que aquesta normativa no estava complerta, de que la fàbrica estava molt a prop del bosc, de que podia...
2: I a prop del riu.
1: Exacte, i a prop del riu.
2: A prop del riu per contaminar i resultarà cert que no hi ha aquests controls necessaris.
1: Exacte.
2: Dels abocaments que pugui haver-hi. Mm-hmm. Amb l'incendi aquest ara han contaminat tota una part d'un riu que era...
1: Això costarà.
2: Era una fàbrica d'espelmes.
1: Sí. Sí, això costarà de tornar a que l'aigua torni a fluir com abans.
2: Això serà difícil.
1: D'altra banda, una altra notícia, el buit legal del Chaos in the Sun, un festival entre les xarxes d'extrema dreta i l'impacte econòmic. Aquest festival que es du a terme a Santa Susana ha causat un any més molta revolta per xarxes socials, i és que en un poble que té poc més de 4.000 habitants i es multiplica per 6 a l'estiu, s'ha convertit un altre cop en un dels epicentres neonazis arran d'aquesta celebració del festival Chaos in the Sun, que té el lloc els dies 29 i 30 de maig en una finca privada. Precisament aquesta finca privada és el que excusa els veïns de no poder intervenir, perquè com que és propietat privada la policia no hi pot intervenir, però els veïns doncs, que any rere any intenten doncs, queixar-se d'aquest festival. Es diu doncs, que aquest... any és el quart ja que es du a terme aquest festival, es promociona a través de les xarxes socials i l'accés és restringit amb una obligació que no es fa pública, de manera que la gent que el vol boicotejar doncs, no ho pugui fer. Per tant, un altre any més que Santa Susana, doncs, l'epicentre de neonazi, pràcticament de tota Europa, que porten gent doncs, d'arreu d'Europa cap allà aquest festival.
2: Cap a aquesta festa que deu ser bueno, multitudinària
1: sí,
2: i com que és prohibit, tot el que és prohibit, la gent té més atracció per anar-hi.
1: Sí, la cosa és el que ha creat molt de debat és això, que a més com que era és una finca privada, doncs la policia no hi pot
2: ningú
1: intervenir.
2: Ningú pot fer-hi res.
1: Exacte. I llavors, doncs, els veïns també que es queixaven, doncs, de tot això. Seguim amb una darrera notícia, i és que abans d'ahir van acabar els darrers treballs del projecte de remodelació i restauració del Castell de Palafolls, finançat també amb prop de 3 milions d'euros del fons Next Generation. El gran temor de l'Ajuntament era no poder acabar d'executar les obres previstes dins del termini, però finalment es va prorrogar fins a final de maig. Amb un gran esforç s'han acabat d'executar aquests treballs previstos

0: on s'ha allargat més d'un any i amb els quals el castell ha experimentat un canvi respecte a com el coneixíem fins ara. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, expressava el seu alleujament en completar aquesta etapa, destacant que s'ha assolit l'objectiu després de molt patiment i de dificultats. Alemany explicava que els resultats de la recerca arqueològica van obligar a reconfigurar el projecte i modificar-lo, un procés que ha requerit finançament addicional per part de l'Ajuntament per donar continuïtat a les obres més enllà dels fons europeus. Déu-n'hi-do tota aquesta reconstrucció. Ara ja farà temps que es van descobrir aquests jaciments arqueològics allà al castell, i amb tot això doncs, que s'ha hagut de remodelar, i ara sembla ser que ja s'ha acabat.
1: Bé, si és interessant, encara podem fer una visita de tant en tant, no?
0: Oh, i tant, ens queda a prop, ens queda a prop.
1: Molt bé.
0: Acabem amb un breu repàs del temps. Avui, diumenge, que ja acomiadem el mes de maig, amb un dia una mica variable, perquè sí que és cert que aquí a Tordera, per exemple, veiem un dia esplèndid, el mateix, que aquesta caloreta segueix, però a altres llocs de la comarca sí que pot estar una mica més tapat, inclús algun ruixat pot caure. Aquí, en teoria, no hi hauria de caure el dia d'avui, ni demà tampoc. Per tant, doncs aquesta calor, sobretot, que fa molt d'acte de presència amb els núvols, que a veure si donen una mica de treva per donar-nos una mica d'ombra, també.
1: I el que ens interessa també que refresqui una mica més i que plogui, perquè ara ja els boscos comencen a estar secs.
0: Ara, doncs, les previsions d'aquests darrers dies és que diuen que sí, que no, que sí, que no plourà. Estem ara més o menys doncs, pendents del que pot passar, però en teoria tot sembla ser que s'anirà o allargant o marxarà.
1: Serà un impàs que quatre gotes podria sucrar.
0: Segurament. Amb això, que acabem l'informatiu de les 11, ara mateix passen 5 minuts de les 11 del matí, us deixem amb aquesta darrera hora del matí de Sardanes.
1: Molt bé, vinga, vagi.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: I ara sí que tornem a estar aquí a l'última hora del matí de Sardanes. Ja sabeu que si voleu trucar-nos és el 93 64 28 93, i això passarà si ens truques i nosaltres atendrem la teva trucada i us haurem d'anar afegint les sardanes que ja estan demanades. Per tant, nosaltres que continuem el programa amb una altra de les sardanes que ja teníem demanades, era la Quimeta Puig, que volia escoltar una sardana com aquesta de Tot dibuixant carícies, de l'Enric Ortí. I no sé si hi havia algú més. No, aquesta també la vull dedicar, doncs, jo a les meves filles, que avui fan 41 anys, que avui celebrem les festes, i esperem doncs, que tot vagi bé. Doncs, felicitats a les meves filles i gràcies a la Quimeta Puig per demanar aquesta sardana. Anem amb aquesta sardana, com hem anunciat...

0: que te mira que...
1: Ha marxat la trucada, nosaltres que farem una altra...
0: Tenen poca paciència.
2: Ràdio Tordera.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.

0: Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Bon dia, maco.
1: Hola, si és de maco. Amb qui parlem?
0: No sé.
2: Ai, no sé. No, tu no saps, no me'n coneixes?
0: Ai, noia,
1: no ai, ara, aquests moments, aquest
2: demà... La Conxita,
0: La Conxita.
1: Ah, la Conxita d'en Joan. La de Conxita d'en Joan.
0: Està menjant un caramelo.
2: Ara ja saps qui som.
1: Sí, la Conxita d'en Joan. Mira,
2: bueno,
1: Conxita.
2: Felicitats a la colla d'aquí a Blanes, perquè ahir van actuar molt maco i molt maco.
1: Ah, carai, això està molt bé. Bé, doncs
2: sí,
1: mira... T'apuntarem a la Costa Brevenca, vale? Perquè ara ja han d'anar apuntant sardanes de la que ja ens han demanat. Posarem Costa Brevenca, que és d'en Ricard Viladesau.
2: A qui
1: la vas dedicar, Conxita?
2: Pues a la meva parella, el Joan Grimal.
1: Molt bé.
2: A tota la família d'ell, la família meva... A totes les que escolten Ràdio Tordera.
1: Estupendo.
2: La fina Collar. I tots els que escolten. Vale?
0: Molt bé.
2: A vosaltres. Som molt macos i molt alegres.
1: I també per la parella més maca de Blanes. Vinga.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu. Anem, doncs, per més sardanes, va.
0: Quina, la sardana de les monges?
1: Posarem la sardana de les monges, que ens l'ha demanat en Marc Massaguer, i no sé si ens l'ha demanat ningú més, em sembla que no.
0: La sardana de les monges en Xapallí.
1: Oh, i en Xapallí, fins ara l'hem deixat en Xapallí, doncs vinga. Per en Joan Xapallí, també la sardana de les monges, canta Ramon Calduc.

Bé, doncs anem per més sardanes. No sé si hi ha trucades, sembla que no. I farem una altra sardana que ens ha demanat la Teresa Moixeda des de Blanes, però també ens l'ha demanat la Quima des de Canet. Una sardana que porta per títol Quan el cor canta, del mestre Lluís Albert.

Bé, i continuem sardanes. Tenim ara per la sardana que ens ha demanat, la Benita. És una sardana que porta per nom Ecstasy, i que Ecstasy l'escoltarem ara seguidament.

0: 107.1 FM.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Bé, doncs ara sí que anem a posar una altra sardana que porta per nom Espigolera. És del mestre Vicenç Bou, ens l'ha demanat en Lluís Pi, i també hi hem afegit a la Maria Cinta, i sembla que tinc un més. Bé, doncs anem a escoltar aquesta sardana.
5: L'Espigolera per la Copla, la principal de la Bisbal.

Bé, i ara ha anat el torn de la gent que ens ha trucat per demanar una sardana del gran mestre Ricard Viladesau, Costra Bavenca. També la dedicarem a Albert Terrassà, de la seva aportació amb un marmut per dues persones en aquest programa, entre tota la gent que ens truqueu. Em dedica, doncs, aquesta sardana l'ha demanat la Fina de Palafolls i també hi hem afegit a la Josefina Follà. Escoltem aquesta sardana.

0: L'emissora que t'escolta.
1: Jo que t'escolta.
2: Ens ha escoltat ràpid, eh?
1: No, doncs mira...
2: Bé,
1: hem de posar una decantada, ara, no?
2: Bueno, aquí tenim... Entre Ceps i Oliveres, Catalunya plora, el que vulguis. Jo el que sí dedicaré jo, personalment, a la família Joan Madrid Roser.
1: Oh, que maco.
2: Que no sé si la van fer entre Oliveres i Ceps, no sé on va ser, però la dedicaré jo, aquesta sardana, a la família.
1: Ah, doncs posem aquesta, entre Ceps i Oliveres, d'en Josep Cassú.
2: Sí?
1: Sí, m'hi afegeixo.
2: Doncs vinga.
1: La família Madrid.

0: Bé, doncs a veure aquesta trucada, què es vol dir? Bon dia.
1: Oh, bon dia, sóc la Josefina.
0: La Josefina, i què vol, la Josefina?
1: Escolta'm, que avui és el dia de recordar l'amic.
0: Sí.
1: Doncs jo m'apunto a aquesta sardana recordant a tothom els amics que tinc i tothom.
0: Molt bé, doncs, Fina, t'apuntem aquí.
2: Vinga.
1: Vale.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Adéu. I ara, si fem el sorteig, el posem aquesta sardana que és
2: Catalunya Plora,
0: que l'hauria posat per la Maria Cinta i per l'Àngel Miret,
2: i
0: també.
2: I s'hi haurà d'afegir aquesta noia de Blanes,
0: sí,
2: que no tindrem temps de posar-li...
0: I també la Montse Mainou.
2: Això.
0: Afegim en aquesta, que a la seva mare li agraden totes cantades, tampoc no passarà res. Catalunya Plora. Salom.

0: La seva noble història tothom recordarà. Cantem cançons de glòria al nostre Guimarà.
1: I ha arribat el moment de fer el sorteig. Nosaltres, entre tots, ja sabeu que quan arriba aquesta hora fem un sorteig per Cal Terrassà, que té la gentilesa de donar-vos un vermut per dues persones. Anem a veure, doncs, aquest número.
2: 11.
1: El número 11. Doncs el número 11 ha donat la sort a l'Enric de Blanes. L'Enric de Blanes anirà a fer el vermut amb la seva mare, amb qui vulgui, a Cal Terrassà, dues persones. Felicitats, Enric. I ara nosaltres hem d'anar per aquesta cançó sardana, tan bonica. Una sardana, recordant l'amic. S'hi han afegit a recordant l'amic la Quimeta Costa, en Joan Pait, la Teresa Buixeda, la Vicenta, en Joan Chapallí, la Maria Maresma, la Fina Follà, Consol Xaubet, en Toni Cuenca, Maria Cinta i en Marc Massaguer. Doncs aquests...
2: Mar, la Teresa, també l'has dit.
1: La Teresa Buixeda, també. Sí, també.
2: L'Adela.
1: L'Adela de Blanes.
2: Molt bé.
1: Doncs a tots s'han afegit aquesta recordant l'amic, que és del mestre Joaquim Soms i
2: Gené. Una sardana molt bonica.
1: Per recordar.

0: bonica sardana d'en Sols.
1: Molt maca, eh? No ens cansem mai d'escoltar-la, eh? I un cop al mes sempre va bé recordar els amics.
0: I, llestimosament, la pèrdua d'un ser estimat sempre dol, però que uns pares sobrevisquin els fills, això sí que ha de ser un dolor tremend.
1: I tant.
0: I què podem dir? Que bé, que totes les ànimes que ens han deixat que siguin acollides de bon cor i que reposin en pau.
1: Exacte. Els recordarem sempre totes aquestes amistats que ens han deixat. Anem per dir adeu-siau.
0: El comiat, com sempre, amb la Santa Espina.
1: La Santa Espina, que ja sabeu que sempre la tenim per la Polifònica de Puig-reig, s'hi ha afegit la Rosa de Vidreres i també la Consol Xaubet i l'Antonio Cuenca. I en Marc Massaguer, també. Doncs tots aquests s'han afegit en aquesta, recordant, la Santa Espina.
0: Una bona entrada del mes de juny i ens retrobem, que em sembla, si no hi ha res de nou, ens toca a nosaltres dos diumenge que ve.
1: A mi també?
0: Em sembla que sí.
1: Oh, verge de la Mare de Déu.
0: Jo ja fa tres diumenges seguits.
1: Jo no he mirat res. Ja miraré la llista.
0: Vinga, doncs.
1: Que vagi bé.
0: Adéu-siau,
1: amics. Fins la propera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem a repassant les notícies més destacades d'avui diumenge 31 de maig. L'Ajuntament de Tordera ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme perquè assumeixi la gestió del servei de transport escolar no obligatori del municipi, ja aquí és qui té la competència en aquesta matèria. El canvi es farà efectiu a partir d'aquestes darreres setmanes de curs 2025-2026 i tindrà continuïtat de cara als cursos vinents. Amb aquest acord, el Consell Comarcal del Maresme passa a ser l'organisme responsable de tota aquesta gestió administrativa. Entre les funcions que assumirà hi ha la tramitació del servei, l'organització de la ruta i el procés d'inscripció dels usuaris. En aquest sentit, ja s'ha obert el període d'inscripcions pel servei de transport escolar no obligatori per aquest proper curs. Les famílies poden formalitzar la sol·licitud a través de l'enllaç a la notícia, a la nostra mateixa pàgina web. També poden consultar les rutes del servei en aquest espai i, malgrat el canvi d'empresa i gestió, que ara recorre directament al Consell Comarcal, les famílies no hauríem de notar cap canvi respecte a aquests cursos, perquè ara mateix es mantindrien totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions. Tordera celebra amb èxit la primera edició del projecte Rossinyol. Es tracta d'un projecte que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants o joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i també aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística, Pere García, destaca el fet que el català estableix ponts de relació social entre diverses generacions. És la primera edició que s'ha celebrat a Tordera i està impulsada per l'Ajuntament de Tordera a través del Pla Educatiu d'Entorn, també desenvolupat en col·laboració amb l'equip impulsor del projecte Rossinyol a la Universitat de Girona. L'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació de la convocatòria de selecció per la Brigada Jove 2026. Fins l'1 de juny es podran presentar sol·licituds. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant aquest període de vacances comencin i s'insereixin en aquest món laboral. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per persones amb discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera: el mes de juliol hi haurà 2 llocs de feina al Departament de Serveis Personals, una a la biblioteca i l'altra a l'Arxiu Històric, 1 lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis, a Jardineria o Obres. El mes d'agost hi haurà 2 en campanyes informatives al Departament de Medi Ambient, 1 a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, 4 al Departament d'Obres i Serveis, i entre aquestes opcions també hi trobarem la lampisteria. Per fer les sol·licituds s'han de presentar una instància genèrica de manera telemàtica, adjuntant la documentació necessària que es requereix a les bases. Sol·licitud normalitzada, currículum, fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona. El Club Twirling Vila de Tordera organitza avui una sessió de zumba i un vermut popular. Ara mateix s'està duent a terme aquesta jornada esportiva i lúdica al Pavelló dels Països Catalans. A 11:45 començava aquesta sessió, que té un cost de 5 euros i es podia inscriure mitja hora abans. Ara mateix aquesta sessió de zumba, que també estarà a càrrec d'això, del Club Twirling Vila de Tordera, que ho han organitzat, i també hi haurà vermut i una beguda pel preu de 5 euros. Amb aquesta iniciativa, que el club pretén obrir les portes a la ciutadania i donar a conèixer la seva tasca i aconseguir un impuls econòmic per finançar els projectes i competicions de la present temporada. Pel que fa al temps, avui seguim amb aquesta calor i aquest sol marcat dels darrers dies. No s'esperen pluges pel dia d'avui i les temperatures que es mantindran pràcticament sense canvis, tot i que segueixen anant a l'alça.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Comencem una nova edició del programa Patrulles en línia. Avui, com cada mes, cada tres setmanes, parlem de seguretat. Ho fem habitualment amb la regidora de Seguretat, precisament, la Nàdia Cantero. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Albert.
1: Amb ella compartim doncs, aquesta estona parlant d'informació de servei i avui qui ens acompanya és el cap de Protecció Civil, en Joan Bascullana. Joan, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Amb ells compartirem doncs, l'actualitat del nostre poble, també amb consells i explicant també i coneguent una miqueta més què es fa en seguretat al nostre poble. Avui volem parlar amb vosaltres perquè, de fet, ja estem encara en primavera, però de cop i volta han canviat les temperatures. Sembla que hàgim arribat a l'estiu.
2: Sí.
1: I creiem molt interessant parlar doncs, això de la preparació, que imagino que es deu dissenyar al llarg de l'any, però especialment els mesos d'estiu és quan hem de parlar d'incendis i, sobretot, actuar perquè no n'hi hagin, no?
2: Uh-huh.
1: Nàdia, Joan, entenc que és una feina, insisteixo, que es deu fer tot l'any, però segurament ara activeu més coses, no?
2: Sí, bé, com dius, és una feina que es fa durant tot l'any i, de fet, fa molts anys que es fa, des de l'any 2002 que es van preparar uns plànols de franges per fer les franges contra incendis, és a dir, es van fer uns plànols perimetrals per totes les urbanitzacions per tal de fer una talada, una neteja de bosc d'uns 25 metres per tal d'evitar doncs, que si hi ha un incendi fora d'aquesta zona es propagui dintre d'aquesta zona. Aquesta és una tasca que es ve fent a Tordera des de l'any 2002-2003, com et dic, i ara successivament cada any doncs, es fan petites neteges de sotabosc per evitar aquestes propagacions de foc i cada X anys, cada 4 o 5, quan veiem doncs, que hi ha arbres que hi han crescut molt o que hi ha una zona que està molt, molt densa, doncs ja es fan unes actuacions més intenses. I la principal prevenció contra incendis que tenim ara mateix al municipi és aquest, que és el que ens pot ajudar més, tot i que ara hi ha incendis molt, molt bèsties i és difícil de controlar-los. I més enllà d'aquesta prevenció, doncs, tenim una tasca preventiva i de protecció i de pedagogia doncs, que fem des de l'Ajuntament a la ciutadania.
1: Molt bé. Parlaves de les urbanitzacions. Tordera en té unes quantes. I sí. Si, a més, imaginem mentalment el perímetre al voltant d'aquestes urbanitzacions, estem parlant de molts de quilòmetres, no?
2: Sí. De molts, molts quilòmetres. Ara mateix jo no sé quants quilòmetres
3: molts,
2: de franges es fan
3: molts, molts quilòmetres de franges, sí.
2: Però sí que és veritat que són unes tasques molt costoses, tot i que és per una taxa, per tant, ho paga el propietari de la zona. Molt costoses també a nivell de recursos humans, perquè som durant dos mesos estan treballant, a més ha de ser dins d'una època molt concreta, perquè no ho pots fer molt d'hora, perquè si ho fas al març, per exemple, després plou, no? tu has repassat tota aquella zona del sotabosc, plou, torna a créixer la planta, per tant, tornes a tenir combustible per si hi ha un incendi. I s'ha de fer en un moment molt puntual, que sempre es fan entre el maig i el juny, que ja és una època en què ja hi ha risc d'incendi, que aquests equips han de venir molt ben preparats i hem d'estar molt pendents també doncs, que no hi hagi cap incident. És una tasca costosa, molt feixuga, però bueno, cada any doncs, intentem fer-la.
1: Entenc que en la zona del poble no es deu fer. O sí, també el que seria el casc urbà, el nucli urbà també es fa?
2: Sí,
1: o només...
3: sí
2: ja també. Hi ha parcel·les que sí que estan obligades a fer aquestes neteges.
1: Hi ha alguna zona, Joan, que sigui especialment delicada? És a dir, que en parlem de que totes les urbanitzacions de Tordera es fa, però no sé si hi ha algunes urbanitzacions que pel lloc on estan, per la situació, per les característiques del bosc que hi ha a prop, siguin especialment importants i que potser es faci un treball extra?
3: Nosaltres ara comencem aquesta campanya de sensibilització a les urbanitzacions. Cada dissabte del mes de juny ho farem en totes les urbanitzacions que tenim a Tordera, perquè totes tenen aquest risc. Sí que és veritat que les que estan encarades cap al Montnegre, des de les Ferreres cap amunt, Roca Rosa, Can Camps, aquestes tenen doncs, un especial perill perquè la massa forestal allà és molt més densa i molt més continuada. Llavors, en cas que es produeixi un incendi allà, és molt més difícil de controlar que les que tenim, per exemple, més cap al mar, diguéssim, no? Uh-huh. Més Masmoda, aquests són com més fàcils de poder controlar. Nosaltres en aquestes campanyes de sensibilització treballem principalment tres eixos. D'una banda, treballem la prevenció, perquè és el més important que hi ha. Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant doncs, el bosc, la muntanya. I com puc prevenir? Quines accions puc fer a la meva parcel·la? Perquè si m'arriba un incendi forestal, els danys que pateixi sigui els mínim possibles. La prevenció és molt important. L'altre aspecte, també molt important, és què fer quan ens arriba aquest incendi forestal a casa. Què hem de fer? Hem d'evacuar. Nosaltres coneixem un camí que arriba no sé on, l'hem d'agafar directament, agafem quatre coses i marxem cap allà, ens hem de quedar a casa, ens hem de confinar, si evacuem, per on hem d'evacuar, quines coses ens hem d'emportar, si ens quedem a casa i ens confinem, en quina part de la casa és millor confinar-se, quines mesures he de prendre, tant si me'n vaig com he de deixar la casa, o si em quedo, què he de fer amb la casa, quins subministres he de tallar, quins no. Això és una de les coses que s'explica. I després, també, què fer per tornar a casa? Quan puc tornar a casa i què he de fer si em diuen que no puc tornar en un moment determinat?
1: Mm-hmm. Molt bé, molta informació. Entenc, per tant, que si l'aneu fent és que la gent necessita que l'aneu recordant. A qui va dirigida aquesta informació? Imagino que, sobretot, a nous veïns, persones que són de l'organització i que cal explicar novetats. Com organitzeu la difusió d'aquestes campanyes? A qui aviseu i com feu aquestes trobades?
2: Bueno, aquestes trobades avisem a la presidenta normalment de l'Associació de Veïns. Els fem arribar un escrit amb el cartell de presentació de la xerrada amb el lloc i la data i l'hora. Normalment el fem als locals socials de cada urbanització. I ja estipulem unes dates nosaltres i uns horaris perquè és els horaris que els hi va bé a Protecció Civil, perquè si hem d'esperar que la gent decideixi quin dia li va bé i quina hora i tot, ja per ubicació i logística s'envia ja el cartell amb la data i està adreçat això a tota la gent de les urbanitzacions, perquè són els que tenen, diguéssim, més risc a l'hora de que hi hagi un incendi.
1: Molt bé.
3: I són xerrades que van canviant.
2: O sigui, sí,
3: no és sempre la mateixa xerrada, sí. Perquè les normatives van canviant, la manera de classificar els riscos, els plans del Pla Alfa també han canviat i són xerrades que pedagògicament el que intenten és anar creant aquesta cultura de la prevenció en les urbanitzacions. Per tant, encara que les fem cada dos anys, si no m'equivoco, poc més o menys, doncs encara que ja hagin vingut a una, tornen a venir i perquè cal inculcar aquesta cultura de la prevenció i de què he de fer en cas de que estigui patint una emergència. Quan es pateix l'emergència, no és moment d'improvisar ni de buscar. No? Hem d'estar preparats i hem de ser coneixedors de què hem de fer en tot moment durant aquesta emergència.
1: Molt bé, aquesta campanya queda en 2026. Ja heu començat a fer aquestes xerrades. Quin és el calendari que teniu?
2: Mira, comencem el dissabte dia 6, dissabte de la setmana que ve, el 6, el 13 i el 20. I anem a les diferents urbanitzacions per fer. Són xerrades curtetes. És una xerrada de
3: 30 minuts, 40
2: minuts. S'explica el bàsic, els coneixements que han de tenir, de com protegir-se, de com s'han de preparar per evitar els incendis i ja està, i explico preguntes i ja estàs que no hi ha més.
1: No ho explicarem ara ni reproduirem exactament tota la xerrada, però sí que m'agradaria que, per exemple, en el cas de la prevenció, quins són els punts més importants o que sobretot destaqueu que la gent ha de tenir molt clars?
3: En el cas de la prevenció, sobretot el tema de crear foc dintre de la parcel·la, ja sabem que està totalment prohibit realitzar qualsevol tipus de foc si no tenim una autorització especial del departament. Llavors, les úniques barbacoes permeses són aquelles que són d'obra, amb tres parets i malta guspides, i això és important. No podem fer servir res més. Aquestes altres, que són bidons, tipus barbacoa argentina i tot això, en aquesta època de l'any no es pot fer, i la resta d'època tampoc, si no tens una autorització especial del departament. Llavors, això és una de les coses, per exemple, que ha canviat amb el decret de cremes. Aquesta seria la principal, el no crear foc, la cultura del foc, no fer servir petards, coets, artefacts d'aquests que tenen pólvora, que tenen foc, això tampoc es pot fer servir, ha de s'apropar la revella de Sant Joan. Totes les urbanitzacions estan a menys de 500 metres de zona forestal i això implica que no podem fer aquestes accions dintre de les urbanitzacions.
1: Per tant, no es pot tirar petards durant la revella de Sant Joan a les urbanitzacions.
2: No. Està prohibit tirar explosius o petards o qualsevol tipus d'artefacte a menys de 500 metres del bosc i totes les urbanitzacions estan enganxades al bosc.
1: I a Tordera, per tant, entenc també en el cas Corbà, també hi ha zones on...
2: Hi ha zones que no es pot, però hi ha zones que sí.
1: Molt bé. En cas d'incendi, quins són també els tips principals? Entenc que també és el que explicàvem abans, que hi ha moltes coses a tenir en compte, però en quina insistiu vosaltres especialment?
3: Principalment, esperar les indicacions de les autoritats, seguir l'emergència, sobretot a través de mitjans oficials, xarxes socials de l'Ajuntament, mitjans locals com Ràdio Tordera, que segurament que donareu puntualment la informació que es tingui que donar, i seguir aquestes indicacions. Val? Ara també tenim les alert, les alertes aquestes que ens envien des de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, que ens dirà també si hem de confinar-nos o si hem d'evacuar. És important no evacuar si no ens diuen que hem d'evacuar la urbanització, i en cas de que ens diguin que ho hem de fer, fer-ho per allà on ens diuen. Aquelles rutes d'evacuacions que ja estan establertes, nosaltres tenim uns planells que també repartim en aquestes xerrades per saber quina és la ruta d'evacuació fins a arribar al punt on ens rebran amb tota la logística necessària per atendre a la gent evacuada. No? Llavors s'ha de seguir aquesta ruta per molt que ens insisteixen molt en aquestes xerrades els veïns de jo conec un camí que arriba no sé on i des d'allà pots arribar. No, perquè aquests camins, en qualsevol moment et pots trobar que l'incendi canvia de rumb i et quedes atrapat en aquest camí, o pots trobar-te un cotxe que no ha acabat de tirar, que es queda trabat, perquè al cap i a la fi són camins forestals, i ens obliga a recular, i això pot fer que patim una situació desagradable.
2: No? Jo volia apuntar, no? Potser aquest és el missatge més important. En cas d'incendi hem de seguir les indicacions de l'autoritat. Vull dir, no podem prendre decisions de, ui, això veig que va cap allà, perquè els incendis avui dia són molt imprevisibles i sempre hi haurà una unitat professional que anirà donant indicacions de què fer. I és superimportant això, que ningú prengui decisions per la seva part, sinó que sempre segueixi les indicacions de l'autoritat.
1: Quines són les preguntes més habituals, els dubtes que habitualment més surten quan feu aquesta reunió? Suposo que deuen ser comunes, no?, la majoria
2: de
1: organitzacions.
2: La zona d'evacuació és molt...
3: El tema d'evacuació és una cosa que preocupa molt, perquè també venim d'una cultura que abans sempre l'evacuació era la primera opció. Ara això ha canviat. Ara el confinament és la primera opció, i l'evacuació es fa doncs, amb el temps necessari per poder evacuar amb tranquil·litat, per dir-ho així.
2: No?
3: I amb seguretat. El tema d'evacuacions, ruta d'evacuacions, el tema també de conflictes entre veïns, amb el tema de les entre parcel·les, el que pugui haver-hi o el que no pugui haver-hi de material de combustible que pot generar algun conflicte. Llavors, això també... És una de les preguntes que més es fa. I la gent també vol saber què passa en el moment en què hi ha una evacuació. No? Què passa amb la seva casa, com queda protegit allò, a on aniran a parar, què faran... Tot això és el que expliquem. Evidentment, això ho tenim tot recollit en un document. Està dintre del Duprocim, el document de Protecció Civil de Tordera, on s'indica tots els passos que s'han de seguir i com s'actua. Evidentment, no improvisem. Tot això està amb un protocol que seguim fil per randa. Anem seguint tot el que s'ha de fer. Ja dic, no improvisem o intentem no improvisar. Així que pots, en una primera, amb un primer conat d'emergència, sí que es pot, potser, decidir alguna cosa ràpid, però si això va més, doncs tot està dintre dels plans d'autoprotecció del municipi.
1: Clar, afortunadament, d'incendis fa temps que no en tenim de grossos que hagin hagut d'evacuar-se
2: o un grup
1: important de gent.
3: Sí.
1: Imagino que quan heu d'entre cometes insistir en alguna cosa o detectar coses que no es fan ben fetes, sobretot són en l'àmbit de la prevenció.
2: Sí.
1: No sé també aquí si identifiqueu, teniu identificats alguns mals hàbits que habitualment es puguin trobar a les organitzacions.
2: Sí, tenim parcel·les a organitzacions que estan molt deixades, que no tenen la parcel·la en si ben cuidada, que tenen moltes andròmines i que pot comportar un risc d'incendis. Què fem des de l'Ajuntament? Com no podem entrar a les cases i fer neteges així com així, doncs hem de fer una ordre d'execució, hem de fer una tramitació i en cas d'aquesta persona en X temps no ho faci, doncs llavors ja anem nosaltres i després li passarem la factura. Per explicar-ho així, fàcil d'entendre, Vull dir, és el sistema que...
1: Clar, és un risc a la comunitat, no?, aquestes coses.
2: Clar, és la convivència.
1: Molt bé. Hem apuntat abans el cas de Sant Joan, que ara ens acostem, com dèiem, a aquestes dates. Parlàvem dels petards. Entenc que aquí és on va el gruix de les accions. Fogueres potser ja és una cosa que s'ha perdut més.
3: Sí.
1: No sé quina és la prevenció o les recomanacions que podeu donar per afrontar aquestes. Hi ha no la revetlla, que també, sinó també els dies previs i posteriors.
3: Hem de dir que va a la baixa, eh? Tema dels petards, dels coets a les urbanitzacions. Des de que van començar totes aquestes campanyes, s'ha notat molt una davallada. I s'ha notat també la sensibilitat per part d'alguns veïns, que a la que detecten que en alguna casa s'està fent una revella, s'estan llançant petards, de seguida a policia local ens avisen i enviem una patrulla o algú de protecció civil. La nit aquesta de la revella tenim dotacions de protecció civil i de policia local extras, justament perquè és una nit doncs, molt, molt complicada. I s'ha notat aquesta sensibilització per part de la gent cap al tema de petards, cap al tema de fogueres, cap al tema de barbacoes. També la nit de Sant Joan no es feien barbacoes, però no es feien fogueres, però sí moltes barbacoes a nivell casolà de cremar quatre fustes i fer una mica de sopar allà. Tot això està mica en mica desapareixent i la gent s'està, jo crec que, sensibilitzant bastant amb aquest tema.
2: Bueno, clar, és que els hi va la seguretat, els hi va la seguretat al final.
3: Sí, la cultura del foc al final l'hem de canviar.
2: També és veritat que fa uns anys es gestionaven els boscos, no? Perquè treia un rendiment econòmic molt bo, es gestionaven els boscos i tot estava més controlat. Ara aquesta pràctica doncs, ha anat desapareixent amb el temps i el bosc doncs, està més massificat, hi ha més massa boscosa i és més difícil de gestionar cada cop i, per tant, hem d'anar més de compte. Al final és això, hi ha més combustible.
1: Mm-hmm. Sí, en aquest sentit, no sé si aquest estiu es preveu, teniu, imagino, informes no?, de com evolucionarà l'estiu, de la sequera, de l'estat dels boscos... Quina previsió teniu per aquest estiu? És un estiu d'especial risc forestal? Estaríem parlant d'un estiu com el de l'any passat? Quines són, en principi, entenc, previsions que hi ha?
3: L'any passat encara vam estar prou bé, perquè no vam tenir unes temperatures molt altes.
2: L'any passat.
3: Aquest any les previsions... Bueno, ha començat un estiu molt fort.
2: Sí.
3: I, de moment, com a mínim fins al, crec que deien, finals de juny, i tenim previst unes masses d'aire molt seques i molt càlides. I, per tant, estarem patint en aquest aspecte. Sí que és veritat que va bé, que cada any diguem, no hem tingut cap incendi, ole, però clar, cada any que passa la massa forestal és més compacta i jo ara baixava del Montnegre quan venia cap aquí, cap a la ràdio, hi ha una extensió de massa forestal sense cap branca que la talli, no? O sigui, tot és una extensió enorme de massa forestal que, òbviament, amb les temperatures van caient. Ha plogut molt i això també ha fet que el sotabosc doncs, revifés amb força aquest any i, bueno, serà complicat. Toquem fusta que no passi res, però sí que hem de fer aquest esforç per part de tot de controlar el tema del foc, de que si veiem qualsevol columna de fum és igual, si ens sembla que pot ser una falsa alarma, potser no ho és, trucar a policia avisar. Local, al 112, avisar, anirem ràpidament, farem un cop d'ull, si cal actuar, s'actua, i si no, no passa res, perquè ningú cobrarà a ningú que avisi d'una columna de fum.
2: I
3: no?
2: Sobretot conscienciar la gent que no faci focs, sobretot el tema de les burilles, no tirar petites o fer treballs que puguin comportar, que puguin fer espurnes i puguin saltar al bosc i pugui provocar un incendi, perquè normalment, ahir també ens ho explicaven això, no?, que hi ha molt arbrat, molta planta, com van dir, es considerava com combustible de segon grau. És a dir, que tu feies una crema, hi havia la canya, per exemple, no?, que tendeix, com té molt d'aire, tendeix a petar, salta la guspireta i allò, a poc a poc, va creant un combustible, va començant a cremar, i quan te n'adones doncs ja hi ha un bon tros cremat. I és això, sobretot conscienciar la gent que tot el que pugui suposar un risc d'incendi no fer aquesta pràctica.
1: Mm-hmm. Sí que també els darrers anys hem vist, no?, que fins i tot s'han clausurat accessos al medi natural. Això entenc que són decisions que ja venen de Generalitat o també des de Tordera es pot prendre aquesta decisió de fer-ho?
2: Això són situacions molt crítiques, molt puntuals, i és perquè la petjada del ser humà, no? En aquestes zones correm el risc de que si entra un ésser humà hi hagi un incendi. però hem tallat un parell de cops.
3: Ara mateix sí. Això correspon... depèn de la fase del pla alfa que tinguem. Mm. Val? Sí que és veritat que abans el pla alfa, quan arribava a nivell 3, nivell 4, que és quan tenim les restriccions més fortes, era a nivell comarcal. Mm. Llavors, què passava? Que potser et trobaves que a Blanes t'havien tancat accessos que pel Bosc també donen a Tordera, i a Tordera no. A Blanes no es podien fer barbacoes i aquí sí. O aquí es podien fer barbacoes, o aquí no es podien fer barbacoes, però a Blanes sí que es podien fer. I era perquè era a nivell comarcal. Tot això ara s'ha afinat molt més i els plans aquests, quan arriben a nivell 3 o 4, són a nivell municipal. Llavors és molt més fàcil acotar aquests les nivells. Notes. I és més fàcil acotar també les restriccions que es fan als accessos. Les restriccions als accessos, tot i que ens pugui semblar que és algo molt així, o sigui, té dues funcions. Primer, no provocar aquest incendi forestal que podem provocar, res, anem amb el cotxe, amb la moto,
2: que sense escalfar. Amb l'escalfor del cotxe, ja.
3: Qualsevol cosa d'aquestes. I segon, que en cas de produeix un incendi forestal, no hagin de dedicar-nos a treure excursionistes, a treure ciclistes, gent que estigui passejant pel bosc. Clar, si coneixem el risc i coneixem que no hem d'entrar, doncs no sabem que hi ha aquest perill, no? Llavors, no cal anar a buscar aquesta gent. És per prevenció i és per protecció també de les persones que puguin estar dintre d'aquesta zona que està acotada en cas de que es produeixi.
1: Molt bé, doncs hem acabat el nostre temps. Hem parlat àmpliament d'aquestes campanyes que es fan de prevenció d'incendis. Hem parlat també de Sant Joan. Entenc que davant d'un avís i davant de qualsevol situació, amb qui s'han de posar en contacte? Fem una miqueta de recordatori per si algú veu una columna, si algú té dubtes a l'hora de la prevenció.
2: Al 112.
3: 112.
2: La 112 o a la policia local, sempre. Sí.
1: Doncs molt bé, Joan Bascullana, cap de la Protecció Civil, i Nàdia Cantero, regidora de Seguretat, gràcies per venir una vegada més.
2: A vosaltres.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat. Ràdio Tordera.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: Radio Tordera.

0: Iniciem l'apartat d'efemèrides, com sempre, fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem a la setmana del 25 al 31 de maig. Avui fa un any explicàvem que el Maresme impulsava un protocol pioner per evitar els desnonaments de famílies vulnerables. Volia dotar els ajuntaments d'eines per actuar amb més rapidesa i eficàcia davant d'aquestes situacions, sovint complicades pels terminis ajustats dels llançaments. Escoltem el que explicava Pep Ripollès, conseller delegat d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme.
1: Aquest protocol estarà a l'abast de tots els ajuntaments, sobretot en temes de serveis socials, perquè realment els terminis quan hi ha un llançament de desnonament és de molt curt termini, són 10 dies, en el qual aquí es genera una situació d'estrès per part de tothom, tant dels serveis socials que han de treure unes famílies i han de col·locar-los en un espai habitacional, i també per les mateixes famílies i pels jutjats, perquè tampoc és agradable el fer fora la gent de la casa.
0: Aquell mateix any, fa un any, el 2025, parlàvem d'un operatiu contra les falsificacions al mercat de Tordera. Policia local i Guàrdia Civil confiscaven material il·legal i obrien diligències contra els responsables. També era notícia que l'administració de loteria de la plaça de l'Església venia el primer premi de la Bonoloto, valorat en més d'un milió d'euros. La butlleta havia estat validada mitjançant el canal online d'aquesta administració. I també fa un any explicàvem que Tordera reforçava la lluita contra l'ocupació il·legal i celebrava una reducció significativa de la delinqüència. En la celebració de la Junta Local de Seguretat, presidida per la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'havia acordat també la creació d'un grup de treball específic per a abordar les ocupacions. Valorava així el resultat d'aquesta Junta Local de Seguretat fa un any l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: La valoració de la Junta Local de Seguretat d'avui ha estat positiva, especialment perquè hem pogut comptar amb l'assistència de la consellera d'Interior. Els cossos d'emergència han pogut donar les seves dades de la feina que han fet a Tordera. Les dades en la seva major part són positives, el que demostra que la feina s'està fent per part de tots els cossos, i avui ha estat un bon dia també per traslladar-li a la consellera i a tots els cossos la necessitat de fer front amb més contundència davant l'ocupació il·legal d'habitatges, i especialment aquella que està relacionada amb el fet delictiu. De resultes de la Junta de Seguretat d'avui, hem pogut determinar la creació d'un grup de treball específic en el qual hi formin part els serveis tècnics municipals, també els serveis jurídics i els diferents cossos, per poder ser més eficients a l'hora de resoldre aquesta problemàtica que afecta Tordera des de fa uns anys.
0: Ens situem a fa 5 anys, el 2021, la carnisseria de Tordera Can Freixes tenia la segona millor llonganissa de pagès. Així ho havia dictaminat el Gremi de Carnissers, Cansaladers i Xarcuters de Barcelona i Comarca, entitat organitzadora dels Premis Llonganissa de Pagès. Pol Roig, de la carnisseria Can Freixes, explicava la importància d'aquest premi per a ells.
3: Doncs no deixa de ser una de les llonganisses que venem, que venem i que hem venut sempre, i bé, per nosaltres és un honor perquè ens decidim presentar farà 2 anys o un any més o menys. Primera vegada que ens vam presentar quedem entre els 5 millors, doncs aquest any ens vam tornar a decidir presentar i hem aconseguit el segon premi amb, bé, com t'he dit, amb una de les llangonisses que venem sempre i bé, que pot comprar tothom.
0: No deixem el 2021 perquè aquell dia també explicàvem que el Departament de Salut ja havia instal·lat el mòdul de reforç a l'atenció primària de Tordera en el marc de la Covid-19. El director del CAP Tordera, Leonardo Heredia, explicava quines actuacions acollirien aquest mòdul prefabricat que es situava a l'entrada de l'ambulatori.
4: Inicialmente lo que ubicaremos en este módulo serán los gestores COVID, son aquellas personas que se ocupan de llamar a los usuarios, de hacerles seguimiento, de preguntarles cómo están, de hacerles la misma salud, que estarán en la primera parte del módulo, y en esta segunda parte en la que nos encontramos, que sería el área plenamente asistencial, en donde se harán las pruebas, las PCRs, es donde se harán los test COVID, y eso es donde se atenderá a todos los pacientes COVID para ocultarlos, para valorarlos clínicamente, especialmente en las primeras horas de su reciente diagnóstico.
0: Anem 10 anys enrere. El 2016, Tordera es mostrava contrari a l'extracció de sorra de la llera del riu per a la regeneració de la platja de Blanes. Tordera havia estat representada a la reunió pel regidor Àngel Pous. En declaracions a la nostra emissora fa 10 anys, parlava sobre quina afectació podria tenir per Tordera l'extracció de sorra a la llera del riu.
5: La proposta del projecte del Ministeri afecta el que és el... la llera del riu Tordera, concretament la part del Taita, no? A més, evidentment, de les platges d'Arenys de Mar. Això és un comunicat, en tot cas, és una presentació del projecte que s'ha enviat en els ajuntaments afectats per terme municipal. Per tant, nosaltres, Tordera, no hem rebut res, perquè, en principi, per terme municipal no ens afecta. Malgrat tot, hem estat convocats a la reunió del comissionat del Consell Comarcal, perquè entenem que qualsevol actuació que es faci en el delta de la llera afecta, diríem, el nostre riu aigües amunt i que pot tenir conseqüències de tipus mediambiental, tot el moviment de sorres que pugui haver-hi, sediments, llavors filtres per l'aigua, pous, etc. No? I per tant ens ha semblat oportú almenys dir la nostra en aquest sentit.
0: Fa 10 anys, l'Ajuntament de Tordera, concretament al ple de l'Ajuntament, aprovava una nova ordenança municipal reguladora de tinença d'animals, amb l'objectiu de millorar la situació que es vivia al carrer. Escoltem el que explicava aleshores la regidora de Civisme, Bàrbara Vergés.
6: La mera tinença d'animals comportarà obligacions per a la persona propietària o posseïdora, el coneixement dels quals es converteix en el primer element, perquè qui ho pretengui valori i suspesi la decisió que comporta fer-se càrrec d'un animal, així com la convivència amb els animals en l'entorn urbà, les obligacions que comporten, etc. Tot això conforma una sèrie de deures i drets de les persones als quals cal tenir una cura especial. En tot això, considerem necessari cobrir les problemàtiques escrites i reals, i davant d'aquestes, la necessitat de sancionar determinades conductes. Davant d'aquesta situació, doncs, s'ha considerat oportú adaptar l'actual ordenança aprovada a la mateixa sessió plenària el gener de 2003 a normativa vigent, adequant el seu contingut per tal de clarificar el redactat d'algunes esmenes que podien malinterpretar-se o fins i tot crear alguna confusió. També cal destacar la incorporació de caràcter obligatori del requisit d'obtenir les dades genètiques de l'animal caní per a completar la inscripció al Cens Municipal d'Animals. I finalment, en aquesta, també s'hi contempla l'augment de l'import de les sancions classificades en lleus o greus. S'han inclòs accions amb caràcter sancionador que fins ara no es contemplaven i s'han refet algunes ocasions que eren ambigües i quedaven poc clares al seu compliment.
0: Anem al 2011, fa ja 15 anys, l'Escola Brianxa aconseguia un premi Baldiri Reixac per un treball sobre les emocions. La tutora del treball, Sílvia Santiago, explicava quines activitats s'havien realitzat en el marc d'aquest treball.
7: Vam començar amb presentant l'activitat amb un conte que es titula Sentiments de Kiko i Tula. Després els mateixos nens van fer un reportatge fotogràfic de tots ells expressant les diferents emocions. Vam fer un treball també amb unes llibretes on tant nens com pares expressaven quines coses o en quins moments sentien aquestes emocions. Alguns ho feien amb dibuixos, els altres amb poemes, els altres doncs explicant alguna història. També vam fer dibuixos amb ceres, expressaven les emocions que volien. Vam fer recopilació de contes emocionants i també em van fer préstec, que els podien portar a casa, els explicaven amb els pares i llavors ho feien a l'escola. Uh-huh. Vam fer exposició de quadres, també, que expressaven diferents emocions. Llavors també vam escoltar audicions, vam aprendre cada color que representava diferents emocions i vam acabar una mica el projecte mirant una pel·lícula que també s'hi reflectia doncs, tant l'alegria, la tristesa com la por.
0: Fa 15 anys també parlàvem dels primers moviments a Tordera per fer una acampada contra les retallades, unes acampades que es feien arreu del país. Els joves en justificaven aquesta mobilització contra les retallades, contra la violència injustificada i contra la hipocresia del sistema actual. Així ho explicava un dels indignats tordencs.
8: Bueno, és una idea. La idea està, ja és nacional, com si diguéssim, ja quasi ja és, bueno, ja és mundial. I vam pensar que aquí Tordera estaria bé, igual que s'està arrencant a Calella, s'està arrencant a Blanes, s'està arrencant a Lloret, i bueno, i creiem que aquí Tordera tenia la necessitat de crear el mateix. I bueno, i a partir d'aquí convidem a tothom que passi per aquí, farem tallers de formació, farem tallers de tot tipus, i bueno, d'aquesta manera ens formarem tots políticament, social, estarem més formats, perquè és una cosa que ens falta al jovent. Al jovent i a tots una miqueta, formar-nos més.

D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ho hem fet a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com sempre, la setmana venent hi tornarem amb més records de la nostra història.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: En 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: tindrà continuïtat de cara als cursos vinents. Amb aquest acord, el Consell Comarcal del Maresme passa a ser l'organisme responsable de tota aquesta gestió administrativa. Entre les funcions que assumirà hi ha la tramitació del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripció dels usuaris. En aquest sentit, ja s'ha obert el període d'inscripcions pel servei de transport escolar no obligatori per aquest proper curs. Les famílies poden formalitzar la sol·licitud a través de l'enllaç a la notícia, a la nostra mateixa pàgina web. També poden consultar les rutes del servei en aquest espai i, malgrat el canvi d'empresa i gestió, que ara recaurà directament al Consell Comarcal, les famílies no hauríem de notar cap canvi respecte a aquests cursos, perquè ara mateix es mantindrien totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions. Tordera celebra amb èxit la primera edició del projecte Rossinyol. Es tracta d'un projecte que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants o joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i també aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística, Pere García, destaca el fet que el català estableix ponts de relació social entre diverses generacions. És la primera edició que s'ha celebrat a Tordera i està impulsada per l'Ajuntament de Tordera a través del Pla Educatiu d'Entorn, també desenvolupat en col·laboració amb l'equip impulsor del projecte Rossinyol a la Universitat de Girona. L'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació de la convocatòria de selecció per la Brigada Jove 2026. Fins l'1 de juny es podran presentar sol·licituds. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant aquest període de vacances comencin i s'insereixin en aquest món laboral. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per persones amb discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera: el mes de juliol hi haurà 2 llocs de feina al Departament de Serveis Personals, una a la biblioteca i l'altra a l'Arxiu Històric, 1 lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis, a Jardineria o Obres. El mes d'agost hi haurà 2 en campanyes informatives al Departament de Medi Ambient, 1 a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, 4 al Departament d'Obres i Serveis, i entre aquestes opcions també hi trobarem la lampisteria. Per fer les sol·licituds s'han de presentar una instància genèrica de manera telemàtica, adjuntant la documentació necessària que es requereix a les bases. Sol·licitud normalitzada, currículum, fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona. Pel que fa al temps, avui seguim amb aquesta calor i aquest sol marcat dels darrers dies. No s'esperen pluges pel dia d'avui i les temperatures que es mantindran pràcticament sense canvis, tot i que segueixen anant a l'alça.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
3: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.

0: Previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes, tenint creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts hores ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra, per tant, molta precaució als que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a un del temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des de demà dilluns i fins dijous.
1: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a qui divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
2: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran en funció dels resultats si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
3: Aquestes 6.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocioeducatius.
2: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: I el que també es manté en aquest cas és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
1: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça Catalunya i la seu de la Generalitat a Girona. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós, per la coordinadora.
0: Seguim ara parlant d'inversions, ja no en l'àmbit educatiu després d'aquest preacord, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada.
1: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall.

0: de 5.000 euros.
1: Obrim plana política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Diu que continuarà fins l'any vinent, que toca eleccions, i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit, literalment, que ha dit que hi ha entrebancades perquè no són motius suficients per deixar la presidència.
2: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
0: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
1: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
0: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí, després del que ha denominat unes setmanes complicades. El president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte, en paraules seves, als que volen fer mal, en referència a la dreta i a l'extrema dreta.
3: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
0: A nivell català, Illa també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
1: I precisament Esquerra Republicana continua confiant que els socialistes compliran els acords als quals han arribat per votar a favor dels pressupostos.
0: Ho ha dit el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
4: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
5: Sí.
4: Sí?
5: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos a govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutu quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutu, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
0: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar electrodomèstics serà, per tant, una mica més car que en les setmanes anteriors.
0: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixen després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'anterior. Això és exactament el que ha passat. L'IPC d'abril ha caigut fins al 3,2% interanual, dues dècimes menys que el març.
1: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
0: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes pel bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
1: Parlem ara de successos. La teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís d'aquest incident poc abans d'un quart de vuit.
0: Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfa situat al carrer Sant Llorenç. Els bombers han fet una primera revisió de l'immoble des dels edificis del costat i després des de l'interior i han confirmat que no hi havia ningú. Han tallat després l'escomesa d'aigua i d'electricitat i han activat l'arquitecte municipal. Es demana als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
1: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens.
0: Com detalla la policia en un comunicat, els fets van ocórrer el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Els Mossos van detenir la dona que duia el mòbil del mossèn a sobre el passat 28 de maig. No es descarten nous arrestos, atès que la investigació continua en marxa.
1: Parlem ara de salut, perquè avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, on el debat se centra també en un producte que cada cop preocupa més. Parlem dels vapejadors.
0: Tot i que sovint es presenten com una alternativa segura al tabac, metges i entitats de consum alerten que els seus efectes sobre la salut i el seu ús entre joves van a l'alça. Ens dona tota la informació Núria Parera.
6: Els vapejadors s'han convertit en un dels grans protagonistes del Dia Sense Tabac, especialment pel seu auge entre adolescents i joves. Des de fa quan, el seu secretari, Gerard Hernández, reclama més control sobre la venda d'aquests dispositius.
7: Hem de ser valents, no només per seguir el que no es vengui a qualsevol persona, en aquest cas menors, sinó anar més enllà i prohibir-ho definitivament.
6: Hernández alerta que els sabors i la publicitat els fan especialment atractius pels més joves, una preocupació que comparteix el sector sanitari. El doctor Alejandro Frino, de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac, assegura que ja s'estan detectant casos clínics relacionats amb el vapeig.
8: Realmente nos están llegando y muy preocupante porque es gente que está enferma con el vapor. Lo que ocurre es que no están viniendo para dejar de fumar, sinó que estan viendo por las enfermedades que le causa.
6: Frino adverteix de lesions pulmonars greus, com l'EVALI, i d'altres possibles afectacions cardiovasculars. També recorda que els danys poden aparèixer en poc temps i ser irreversibles.
8: Toda la química que tienen estos dispositivos resulta tóxica para el pulmón porque el pulmón no puede recibir elementos extraños. Pero nosotros estamos viendo que es tan nocivo o incluso más rápidamente nocivo que un cigarrillo. El problema más grande que tenemos es que el tiempo va en contra de la salud de los pacientes, va en contra de la sanidad y va a favor de la industria.
6: Tant des de consum com des de sanitat coincideixen que els vapejadors no són innocus i insisteixen que la millor opció continua sent deixar de fumar.
1: Des de Sant Andreu de la Barca al Baix Llobregat també s'han sumat aquest Dia Mundial Sense Tabac amb 20 anys de suport per deixar de fumar. Des de Ràdio Sant Andreu ens ho explica Jordi Milian.
9: Sant Andreu de la Barca commemora el Dia Mundial Sense Tabac posant en valor la tasca de la consulta en dades de situació tabàquica en què aquest 2026 celebra 20 anys d'activitat. Des de la seva creació, l'any 2006, el servei ha ajudat a centenars de persones a abandonar el consum del tabac i a millorar la seva salut. Actualment, la consulta ofereix atenció al CAP de l'Avinguda Constitució i de la Solana amb seguiment especialitzat per als casos que ho requereixen. Jessica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca.
10: És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma.
9: La celebració arriba en un context de més conscienciació social sobre els riscos del tabaquisme, però també de preocupació per l'augment de l'ús de vapers entre els joves. Enguany, l'Organització Mundial de la Salut dedica la jornada a una campanya que alerta sobre les estratègies utilitzades per fer atractius aquests productes, especialment entre la població jove.
1: Continuem parlant de les altes temperatures i en aquest cas de la calor. Anem a veure, el proper dimecres tornarà a obrir la piscina municipal del municipi d'Olot.
0: Des de fa alguns anys, l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa opta per obrir aquest equipament a principis de juny per les altes temperatures que acostuma a haver-hi. Enguany s'han fet diverses millores per poder garantir una bona qualitat al públic durant l'estiu. Des d'Olot FM, Natàlia Moreno.
11: Tanquem un mes de maig amb temperatures dignes d'estiu i, com ja és habitual en els últims anys, des de l'Ajuntament d'Olot opten per obrir més aviat la piscina municipal d'Olot. De fet, aquest pròxim dimecres, les quatre piscines i les instal·lacions d'aquest equipament estaran disponibles per tots els garrotxins i garrotxines. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Cellabona, explica que enguany les piscines estaran en perfectes condicions perquè ja s'han arreglat alguns detalls durant els mesos previs a la seva obertura.
12: Actuat en alguns d'aquests vasos per poder resoldre algunes petites fuites que havíem identificat, algunes millores també en el que són els sistemes a la maquinària d'aquestes instal·lacions, que havíem doncs identificat que ens ajudaven a tenir amb més bones condicions les piscines, millor condició i millor qualitat de l'aigua, i per tant doncs podem dir que les obrim puntualment, amb tot posat al dia, tot a punt, per gaudir d'una bona campanya d'estiu.
11: Els horaris són de dilluns a divendres, de 9 del matí a les 8 del vespre, i els caps de setmana i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Pel que fa al tema d'entrades i abonaments, des de l'Ajuntament d'Olot han decidit mantenir els mateixos preus que l'estiu passat.
1: I aquest cap de setmana també s'ha inaugurat la temporada de platges a Mataró amb la posada en marxa del servei de vigilància i socorrisme.
0: La principal novetat de la temporada de bany d'aquest any a la capital del Maresme és la millora de l'accessibilitat i la inclusió a les platges, tot i que per això encara caldrà esperar uns dies. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
13: Des d'aquest dissabte ja poden veure's a les quatre platges de Mataró els socorristes que fins al setembre vetllaran per la seguretat dels usuaris. En total són 13 les persones encarregades de vigilar, sota la coordinació de l'empresa Proactiva, les platges del Varador, Callao, Ponent i Sant Simó. Cada dia, de 10 a 7 de la tarda, els socorristes pengen la bandera que indica l'estat de la mar i vigilen que no hi hagi cap incident, no només a l'aigua. Hernán Mocho és el coordinador de l'equip de socorristes.
14: Aquí passen més coses en l'arena que en l'aigua. Hay lipotímies, códigos rojos, como le llamamos nosotros, que son paros cardíacos, golpes de calor, infinidad de cosas que pueden pasar, vienen primero y nos llaman a nosotros, así que hacemos la primera evaluación de la persona.
13: Pel que fa a les novetats, aquest any s'amplia als caps de setmana el servei de bany assistit que ofereix la Creu Roja i que començarà a finals de juny. L'altra novetat és una campanya on s'informa que a partir de l'estiu vinent ja no es podrà fumar a la platja. La temporada de bany acabarà el 13 de setembre.
1: Obrim ja el bloc cultural i avui comencem parlant de sardanes. Aquesta que sentiu és la sardana galanesa d'Anna Abad, guanyadora dels Premis Preludi impulsats per Som Sardana en la categoria d'audiència. Ha estat la més votada entre els espectadors que s'ha emès aquesta passada nit a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Altres premiats en aquesta gala són Martí Delgado amb la sardana País d'Atzur i d'Or, i en la categoria musical Jove i Joan Droguet amb la sardana Quan no es troben les paraules en la categoria musical. La Garriga ha estat l'escenari d'aquests primers premis Som Preludi.
1: I marxem ara fins a Torelló, que ha tornat a convertir els seus carrers en escenari amb una nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer.
0: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
6: Torelló tancava ahir la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, que enguany ha tingut la comunitat com a fil conductor sota el lema La cultura es cou al carrer. Des de l'organització La Tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius fa una valoració molt positiva.
15: La veritat és que estem molt contents perquè hi ha hagut tanta afluència de persones, però també molt bona rebuda de totes les protestes que han hagut en el festival. S'han omplert els carrers i les places amb gent amb ganes de veure art i cultura al carrer, i per tant la valoració a hores d'ara és molt positiva.
6: Entre les actuacions destacades hi ha hagut Aleta, de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o Clam, de la companyia Femut, inspirat en el món dels gegants.
15: Que la gent surti al carrer, que ens trobem, que ens desvirtualitzem una mica, que passem de les experiències individuals a les col·lectives. Part bonica del festival, no? Que transcendeix més enllà del que veus i del punt de trobada que facilitem com a festival.
6: Amb aquesta nova edició, el Festus referma la seva aposta per portar la cultura contemporània a l'espai públic i convertir-lo en un punt de trobada ciutadà.
1: Com heu escoltat, estàvem sentint a la companya del Nou FM, Núria Perera, que ens ha explicat com durant aquest cap de setmana Torelló ha omplert places i espais públics de circ, dansa, teatre, música i arts visuals amb la comunitat com a fil conductor. Són les 2:21, doncs anem a parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la seva fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
0: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat quan va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'ex blaugrana Dembélé. Quedava mitja de partit, però el resultat no es va moure, tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments del PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
1: La nota negativa d'aquest partit finalment no va ser a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
0: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
1: Passem a parlar ara del play-off, en aquest cas l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació, ja aquí a casa nostra, que es disputa avui entre el Cornellà i el Badalona. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
17: El Municipal de Cornellà serà l'escenari aquesta tarda del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació. El Badalona intentarà aconseguir un bon resultat de cara a la tornada. La segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser molt superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent. El tècnic Miquel Azparren assegura que l'eliminatòria no quedarà resolta fins al segon partit.
18: Pues la ida vamos a plantearla sin pensar que no de vuelta, salvo que los minutos finales lógicamente no te condena la eliminatòria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
17: El duel entre el Cornellà i el Badalona es disputarà diumenge a 17:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: Baixem una categoria més fins al play-off de la Lliga Elite, on aquesta tarda també es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
19: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als Pota Blava, que no se'n refien però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
20: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo penso que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt i jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, si el resultat s'ha mantingut un partit més obert, amb moltes més ocasions.
19: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar ensenyant fins a 2 acompanyants de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnier visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
0: El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 3 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint els dos primers del temps reglamentari i el 3-2 definitiu ja a la pròrroga.
1: I acabem parlant de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es va proclamar campió de Lliga. Aquest és el títol número 26 i el 21è consecutiu, després de superar el Sabadell en el segon partit de la final, on s'haurà d'esperar el tercer per saber qui és el campió. És a la divisió d'honor femenina, ja que el Mataró va superar el Sant Andreu per 14-11 i força el tercer partit, que es jugarà el proper dimarts a partir de les 9 de la nit. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatxo.
9: Però existir solo.
10: Terroristes.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Tots els sucs i batuts són saludables?
15: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre.
13: Salut Activa.
16: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
17: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos, però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix, perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte de el suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En matèria política, el president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de l'Arròs a les comarques de Tarragona, a Constantí.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
2: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà al 0,5% actual, que tornarà al 5% habitual.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució als que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta, la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits, sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique aixeca la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Han quedat desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins el proper dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva de les mobilitzacions. Precisament, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens explica Norma Lebrero.
4: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
5: Aquestes 5.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
4: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que el algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: El que sí que es manté és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
2: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça de Catalunya de Girona i la seu de la Generalitat. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
0: Continuem ara parlant d'inversions, ara ja no, en l'àmbit educatiu, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació.
2: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Pedro Sánchez diu que continuarà fins l'any que ve, que toca eleccions i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit literalment i ha dit que entre bancades poden succeir, però que no són motius suficients per deixar la presidència.
6: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
2: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de, en paraules seves, tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: I ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. Després del que ha denominat, i també en paraules seves, unes setmanes complicades, el president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte als que també, com ho diu ell, volen fer mal, en referència a la dreta i extrema dreta.
7: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
2: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als Comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: Precisament Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran, doncs, aquests acords a què han arribat per votar els pressupostos.
2: Ho ha dit el portaveu dels Republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
8: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
9: Sí.
8: Sí?
9: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutua quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutua, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
2: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Parlem ara de economia, perquè la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar l'electrodomèstic serà, doncs, una mica més car que en les darreres setmanes.
2: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixeran després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'any anterior.
0: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
2: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals, com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes del bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
0: I parlem ara de salut, perquè aquests dies s'està fent a Chicago, als Estats Units, la convenció anual de la Societat Americana d'Oncologia, i des d'allà arriben molt bones notícies amb estudis liderats per centres mèdics catalans de prestigi.
2: Un està relacionat amb el càncer de pròstata metastàsic. El de pròstata és el càncer més freqüent entre els homes, tot i que només un 10% es detecta en fase de metastàsica. En aquest estudi, en el que hi participa el Vallebron Institut d'Oncologia, ha demostrat que una combinació de fàrmacs pot reduir a la meitat la progressió de la malaltia o de mort en els pacients. Es tracta d'un assaig clínic en fase 3, és a dir, que ja s'ha provat en pacients abans d'aprovar el seu ús general.
0: I l'altre estudi fa referència al càncer de mama, i és que la immunoteràpia es consolida com el tractament estàndard per a aquest tipus de càncer triple negatiu localitzat, el subtipus més agressiu i que representa el 15% dels casos diagnosticats.
2: Així ho avalen els resultats definitius d'un estudi internacional que s'ha presentat fa unes hores al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, celebrat, com us explicàvem, a Chicago. I el metge espanyol Javier Cortés hi té un paper molt rellevant. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
10: La importància de l'estudi és que s'ha fet un seguiment de 1.200 pacients durant 8 anys. Els resultats demostren que combinar immunoteràpia i quimioteràpia millora la supervivència en torn a un 85% de casos, davant del 77% de les que només van rebre quimioteràpia. El treball ha estat coliderat pel doctor Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona i referent internacional en càncer de mama.
11: Bueno, yo creo que después de tantos años de este estudio, lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
10: Segons Cortés, aquest tractament combinat és actualment la millor opció terapèutica en el cas del triple negatiu, tot i que encara no s'aplica de forma generalitzada.
11: Y me atrevería a decir que no solamente en el futuro vamos a hablar más de tratamientos dirigidos, sino de quimioterapia. Ya en el presente estamos dando mucho más tratamiento dirigido en forma de moléculas pequeñas, en forma de inmunoterapia, en forma de fármacos anti-HER2, etcétera, etcétera, y menos quimioterapia. O incluso la combinación de ambos, dando resultados espectaculares. Por lo tanto, muchas veces más es menos, y lo que tenemos que hacer es ir por esta vía de individualizar muchísimo el tratamiento, dar a cada uno lo que necesita.
10: Coincidint amb la presentació de l'estudi, el doctor Cortés ha rebut a Chicago el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que reconeix la seva trajectòria. El metge espanyol ha participat en el desenvolupament de 12 fàrmacs aprovats a Europa pel càncer de mama metastàsic i amb més de 150 projectes d'investigació.
0: I seguim parlant de salut, en aquest cas la dels animals, i més concretament la de les mascotes per excel·lència, la dels gossos, on la prevenció és un factor clau.
2: Ara que comença l'època de més calor, les puces i les paparres són un dels principals perills als quals s'enfronten els gossos. Per sort, hi ha tractaments de tota mena, però per evitar mals majors, els veterinaris recomanen prevenir abans de curar. Des de Ràdio Ripoll, Marc Roura.
12: Els forts episodis de calor dels darrers dies han avançat la presència de puces, paparres i mosquits, paràsits que esdevenen un perill per a gossos i gats. Si bé és cert que hi ha molts productes per tractar les seves picades, els experts, com la veterinària de la clínica Camp de Bet, Àfrica Montaner, recorden que la prevenció és clau.
13: Sobretot és la prevenció. Sí que és veritat que ara els productes que tenim són molt ràpids i en qüestió de 4-5 hores, com a molt 24 hores, queden tots els animals fulminats, és a dir, els paràsits.
12: Un altre dels insectes a tenir en compte és la processionària, el remei més efectiu, vinagre de poma.
13: Hi ha productes també comercials, però portant vinagre de poma i en el moment que l'animal toqui, sigui amb la llengua, amb el morro, amb les potes, mullar-lo bé amb allò. No fregar, mullar-lo bé i després sí que trucar al veterinari per si de cas si s'infla molt o això, que no hi hagi una reacció que es pugui ofegar.
12: Els collars, pipetes i esprais que repelen aquests insectes també repelen la mosca que provoca leishmaniosi, una malaltia que té tractament però que no té cura en els gossos.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Sant Cugat en Palestina no vol que el conflicte a Gaza quedi en l'oblit. És per això que avui el col·lectiu ha organitzat una jornada per assenyalar-ho amb una exposició interactiva, una xerrada i un dinar solidari. Des de Cugat Media ens ho explica Ignasi Riera.
14: Els santcugatencs han pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una iniciativa de l'associació Sant Cugat en Palestina. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les activitats per recordar el genocidi que es continua produint a la franja. Dunia Febrer, membre de l'associació, ha reivindicat la posició de l'Ajuntament amb la causa palestina.
15: Hi ha moltes coses que es podrien fer des dels ajuntaments, que es podria fer mocions també per estar a favor del boicot, de les sancions, de la desinversió, i no ser còmplices amb empreses israelianes, amb empreses d'aquí que també estan beneficiant-se del genocidi, i és tot un seguit de coses que no és només no deixar de parlar i no deixar de veure el que està passant.
14: La iniciativa ha finalitzat amb uns balls palestins i un dinar.
0: I d'altra banda, avui l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona ha organitzat una jornada informativa i de portes obertes per tal de captar nous voluntaris.
2: Durant la trobada s'ha pogut veure una exhibició de material d'emergència, carpes de coordinació, kits d'acollida, llits, mantes i vehicles operatius. També s'ha fet una explicació de les funcions dels voluntaris, com es gestiona la logística i la prevenció als esdeveniments de la ciutat, i s'ha ofert tota la informació sobre el voluntariat, requisits i formació oficial a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Les associacions de voluntaris de protecció civil es defineixen com organitzacions de persones disposades a col·laborar de forma desinteressada amb les administracions públiques per tal de protegir a les persones, els béns i el medi ambient en situacions d'emergències. Però davant d'una societat amb cada vegada més necessitats, requereixen de més voluntaris per poder cobrir totes les demandes. Per això, des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, conjuntament amb l'Ajuntament, han organitzat una trobada per tal de captar nous integrants. Així ho explica Montserrat Casas Amat, presidenta de l'associació.
17: La idea és que volem fer moltes coses i podem ser molts equips fent les coses i coordinant-nos i no tots haver de fer una mica de tot i al final doncs, no poder fer tant, perquè veiem molt de potencial. Avui en dia hi ha moltes necessitats.
16: En aquesta trobada, els assistents també se'ls explica tot el que fan els membres de l'associació, ja que moltes vegades només en coneixem una petita part. Ho diu així Jordi Sánchez d'Escué, cap de l'associació a Girona.
18: O sigui, fem des d'atenció a la població, tota la part de gestió de prevenció d'incendis forestals, prevenció d'inundacions, tota la part d'acollida i de atenció també de formació a la població. Fem tota aquesta part també d'estar a les escoles.
16: Amb tot això, des de l'associació es confia en poder augmentar el nombre d'efectius i donar així un servei de major qualitat a tota la població.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de la Sénia, al Montsià, que s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la música de banda amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla, que ha reunit agrupacions i artistes de Catalunya, el País Valencià i Aragó.
2: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
19: La Sénia s'ha tornat a convertir en un punt de trobada musical amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla. Durant 3 dies el municipi torna a demostrar el gran potencial de la música de banda com un nexe d'unió que trenca qualsevol frontera geogràfica. Escoltem Mercè Gisbert, vicepresidenta de l'agrupació musical senienca.
20: La Sénia és frontera natural en Aragó i en València. De fet, el riu Sénia partix València i Catalunya i el pic del Tossal del Rei mira que va a tres comunitats autònomes i que va a tres municipis de tres comunitats autònomes diferents.
21: Un dels plats forts d'enguany ha estat la presentació del nou disc de Montse Castellà, un treball que la cantautora ha enregistrat amb la banda musical senienca i que ha estat adaptat pel director Pep Vila, un projecte que s'ha estrenat en directe.
22: El nou projecte meu, el disc de Groenlàndia, que celebra 30 anys als escenaris, té una peça importantíssima i essencial, que és la banda municipal de l'agrupació musical senienca. I, per tant, havíem de vindre a casa seva, al seu poble.
21: Més enllà dels concerts, el festival busca potenciar els nous artistes de Catalunya, València i Aragó, i les escoles han unit forces per fomentar trobades i generar contactes de cara a properes festes.
23: El gran silenci
0: Seguim parlant de cultura i seguim a les Terres de l'Ebre, perquè el Literàrum de Móra d'Ebre ha tancat l'edició del 2026 marcada pel creixement de la programació i una notable resposta per part del públic.
2: Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
24: Durant 4 dies, la Fira d'Espectacles Literaris ha programat 25 actuacions, 26 presentacions de llibres i 6 exposicions, amb una gran afluència de visitants. Lluís Xavier Flores, director del Literàrum, valora molt positivament la recuperació de l'essència del certamen.
25: Contentíssims per la resposta, sobretot en guany. Crec que ha hagut un gran esforç de tot l'equip perquè la fira, com he dit en diferents ocasions, torne a recuperar també aquests actes que alguns anys, en els primers moments, tenia, com és la sessió golfa, fidelitzar els programadors.
24: Entre les propostes més singulars d'enguany ha destacat Chant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació inspirat en les tradicions orals del Pirineu i l'observació dels ocells. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta per l'acollida rebuda i ha destacat que aquesta edició reforça el paper del Literàrum com a aparador de referència de la literatura en escena als territoris de parla catalana.
0: Les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
2: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat, com aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'exblaugrana Dembélé. Quedava mitja hora de partit, però el resultat no es va moure. Tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments al PSG. Però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
0: La nota negativa finalment no va estar a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
2: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
0: I aquí a casa nostra, el Sabadell va arrencar amb derrota al play-off d'ascens a la segona divisió.
2: Mal resultat pels arlequinats, que van perdre contra el Real Madrid Castilla per 2-0. La tornada serà divendres vinent a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena avui a 16:45 contra el Celta Fortuna a Can Dragó.
0: Parlem ara dels play-off a la Lliga Elite, on aquesta tarda es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
26: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als Potablava, que no se'n refien prou d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
27: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo crec que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt. Jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, si els resultats s'han mantingut un partit més més obert, amb moltes més ocasions.
26: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar ensenyant fins a 2 acompanyats de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnier visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
2: I el guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. Anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 2 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint. Ja a la pròrroga els rubinencs necessitaven marcar, però finalment la victòria va ser per a la Pobla per 3-2.
0: I parlem ara de futbol femení, perquè avui acaba la Lliga F amb el darrer partit pel Badalona Women, que s'enfronta al Llevant. La prèvia del duel des de Radio Ciutat de Badalona, a l'Aleix Blanc.
3: Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principi de temporada, salvar la categoria. Les badalonines jugaran un any més a la Lliga F, la màxima categoria estatal. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha jugat els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a disputar en camps de gespa naturals, superfície que no té l'estadi municipal de Badalona. La substitució d'Anabel Junyent al novembre i la incorporació de Marc Ballester van millorar les sensacions de l'equip. Les jugadores van aconseguir una històrica classificació per semifinals de Copa de la Reina, on van empatar el Barça a 0. A més, s'ha aconseguit la salvació amb solvència i amb moltes jornades d'antelació. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos equips es juga res. L'equip granota va certificar el seu descens 2 jornades endarrere, tot i que en el darrer partit, a casa, voldran donar una bona imatge. El maig es jugarà avui a les 4 de la tarda en la jornada unificada de la Lliga F.
0: Precisament a les 4 de la tarda i en aquesta jornada unificada també tanquen la Lliga l'Espanyol i el Barça. Les blanquiblaves reben el Sevilla i el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Muchísimas gracias.
1: 107.1 FM. Radio Tordera.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera.
1: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
3: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
4: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
5: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
3: Lletres.
6: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
3: Llibres.
7: Senyor, altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
4: sí,
7: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
3: Cinema.
8: Aquí està en Frank Sinatra, i al seu costat trobem el seu enviat Bill Crosby, alguns anys i agafen a Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
9: Un repertori i un moment, no? Sí.
3: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: Hi ha nits que s'obliden.
3: I després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem a repassar les notícies més destacades d'avui diumenge 31 de maig. L'Ajuntament de Tordera ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme perquè assumeixi la gestió del servei de transport escolar no obligatori del municipi, ja aquí és qui té la competència en aquesta matèria. El canvi es farà efectiu a partir d'aquestes darreres setmanes de curs 2025-2026 i tindrà continuïtat de cara als cursos vinents. Amb aquest acord, el Consell Comarcal del Maresme passa a ser l'organisme responsable de tota aquesta gestió administrativa. Entre les funcions que assumirà hi ha la tramitació del servei, l'organització de la ruta i el procés d'inscripció dels usuaris. En aquest sentit, ja s'ha obert el període d'inscripcions pel servei de transport escolar no obligatori per aquest proper curs. Les famílies poden formalitzar la sol·licitud a través de l'enllaç a la notícia, a la nostra mateixa pàgina web. També poden consultar les rutes del servei en aquest espai i, malgrat el canvi d'empresa i gestió, que ara recorre directament al Consell Comarcal, les famílies no hauríem de notar cap canvi respecte a aquests cursos, perquè ara mateix es mantindrien totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions. Tordera celebra amb èxit la primera edició del projecte Rossinyol. Es tracta d'un projecte que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants o joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i també aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística, Pere García, destaca el fet que el català estableix ponts de relació social entre diverses generacions. És la primera edició que s'ha celebrat a Tordera i està impulsada per l'Ajuntament de Tordera a través del Pla Educatiu d'Entorn, també desenvolupat en col·laboració amb l'equip impulsor del projecte Rossinyol a la Universitat de Girona. L'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació de la convocatòria de selecció per la Brigada Jove 2026. Fins l'1 de juny es podran presentar sol·licituds. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant aquest període de vacances comencin i s'insereixin en aquest món laboral. Enguany també es reserven 2 llocs de

0: instància genèrica de manera telemàtica, adjuntant la documentació necessària que es requereix a les bases. Sol·licitud normalitzada, currículum, fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona. Pel que fa al temps, avui seguim amb aquesta calor i aquest sol marcat dels darrers dies. No s'esperen pluges pel dia d'avui i les temperatures que es mantindran pràcticament sense canvis, tot i que segueixen anant a l'alça.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
3: Benvinguts a l'Idíl·lic. A l'episodi anterior us començàvem a fer una crònica del 44è Còmic Barcelona, una edició del Saló que ha tingut molt de fantàstic perquè un dels eixos temàtics era els 25 anys de l'estrena de La Germandat de l'Anell, la primera pel·lícula de la trilogia de Peter Jackson del Senyor dels Anells. En el primer episodi fèiem un repàs del palmarès i escoltàvem una de les xerrades, concretament la referent a l'humor vinculat amb Tolkien, i en aquest segon episodi escoltareu coses com aquesta.
4: Pinté también, hice en un grabado un árbol al que se le estaban cayendo las hojas y tal, y alguien me dijo, no, cuando los enanos pasan por esa parte es primavera. Y es la primavera del año 2413 de la segunda edad, no sé qué. Entonces las hojas no se pueden estar cayendo, ¿no? Es imposible, como ilustrador, hacer eso.
5: Yo me triaría Pippin.
3: ¿Por qué?
5: Pippin, el fue. Va a robar patates. A robar patates. Ves a robar una altra cosa. Patates o pastanaga. L'acaben enxampant, corren, acaben a un carreró i els pilla un Nazgûl. Està en Moria, busca tresor, se li cau un cadàver, desperta els trasgos i el Balrog li mata el Gandalf. Se'n va mirar tresor en una pedra que és el Palantir, el descobreix Sauron, li envien els Nazgûls i se l'han de portar corrent cap a Minas Tirith. És un gafe.
3: No ens entretenim més, entrem en matèria. La 44a edició del Còmic Barcelona ha estat més fantàstica que mai, o més ben dit, més tolkieniana que mai, perquè s'ha aprofitat aquesta efemèride dels 25 anys de l'estrena de La Germandat de l'Anell per parlar, i molt, de Tolkien, de les seves influències i de com les seves creacions, el seu món, s'ha anat infiltrant en àmbits com l'audiovisual, els còmics i els jocs de taula i de rol. En l'episodi anterior escoltàvem aquella primera xerrada sobre l'humor vinculat amb l'obra de Tolkien, però després d'aquesta xerrada n'hi van haver més. Per exemple, un quiz Tolkien de la mà del Pol Rosario, que és membre de la societat Tolkien, concretament de l'Esmial de l'Orient, de l'Esmial de Barcelona, i ell ja tenia molta experiència en fer cahuts de temàtica tolkieniana. De fet, a l'Estelcon ja n'ha fet diversos, es va guanyar el públic de seguida. Jo personalment també hi vaig jugar, però he de dir que el nivell era molt elevat i només vaig treure puntuacions dignes en la primera fase. Però bé, va ser molt divertit. I ja de cara a l'endemà, de cara al dissabte, una de les xerrades centrals de Tolkien seria la de Tolkien avui. És a dir, una xerrada per veure quina seria la influència d'aquest autor vista des del dia d'avui. Hi participaven Tomás Hijo, il·lustrador de Salamanca, expert en tècnica del gravat. Molt del seu treball ha estat vinculat a la imatgeria de Tolkien. Coneixem les cartes del tarot publicades per Minotauro, però també ha fet moltes grans obres gravats de gran format que vam veure fa un parell d'edicions en una gran exposició al Còmic Barcelona. A la taula també hi era el Bernard Torelló, conegut com a Kai47 a YouTube. En el seu canal analitza diferents sagues de fantasia amb una especial dedicació a Tolkien, perquè, de fet, és coautor amb Martin Simonson d'un llibre acadèmic sobre l'obra de Tolkien i és autor, a més, de 3 novel·les de fantasia. I per completar aquesta taula de luxe, teníem la Susana Vallejo i en Sergi Viciana com a professors de l'Escola d'Escriptura Fantàstica, l'Escola d'Escriptura Online especialitzada en gèneres fantàstics. Vam començar aquesta xerrada preguntant per què Tolkien és el pare de la fantasia moderna i quins elements l'han convertit en aquesta icona. Començava la Susana Vallejo.
6: Quizá empezar diciendo la calidad literaria de su obra. O sea, hasta entonces, de hecho, había determinadas... El género fantástico, como se entendía entonces, prácticamente era para niños.

0: Com sempre, nosaltres ja tenim oberta la porta a la participació a través d'Instagram amb una nova enquesta musical, però també ja tenim a punt una nova llista a través de la playlist de Spotify amb música, amb temes d'actualitat, amb música Remember. Vaja, en definitiva, amb aquella selecció musical que esperem que sigui també del vostre grat i que ens ajudi a avançar durant aquests propers minuts aquí a través de l'emissora que t'escolta. Això és Ràdio Tordera. Bé, doncs, per començar, ja em centro amb resultats de la setmana passada amb l'enquesta. Com ha canviat la cosa, eh? Com s'ha girat la truita? Perquè la setmana passada, si feu memòria, a nivell meteorològic, que ens vam centrar precisament en això, ens vam centrar en l'ambient que vivíem al carrer, fa 7 dies estava ploguent, sí, que hi havia pluja, i per aquest motiu us vàrem preguntar això. Us vàrem preguntar que en dies de pluja, com el que vivíem la setmana passada, o el dilluns, quin tipus de música escoltàveu, eh? Què preferíeu? Si una playlist trista, una playlist moguda o una playlist de novetats? Doncs ja tenim el podi. Amb aquestes tres opcions, amb un 11% dels vots, la playlist trista, eh? Per tant, allò de que el carrer faci dies grisos, dies de pluja, doncs si ho sumem amb la música trista, no, a la gent no li convenç. Amb un 33% dels vots, la gent opta per playlist de novetats. Per tant, cançons del 2026 per animar dies de pluja, dies de mal temps. Però la gent prefereix, escolta'm, si el carrer, si el temps no acompanya, què millor que el cotxe, què millor que casa, fent esport, al gimnàs o allà on estigueu, amb una playlist moguda, que la música ens acabi d'animar la jornada. Doncs precisament amb una cançó ben moguda, però que a la vegada és d'estrena, comencem el programa d'avui, quan són ara mateix les 9 i 7 minuts del vespre. Estrenem aquí a la tornada el més nou de La Pegatina, dins de l'àlbum Fuegos del Barrio. Estrenen això que porta per títol Brinca.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Doncs què millor que començar la setmana amb això, amb actualitat musical, i més si va de la mà de La Pegatina.

0: Si no l'havies escoltat mai, doncs és normal, perquè és d'actualitat del 2026. El més nou de la pegatina.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: I ens agrada també compartir-ho tot plegat aquí a la ràdio. Compartir-ho amb vosaltres, compartir-ho amb la gent que esteu a l'altre costat de l'aparell radiofònic, ja sigui amb el cotxe, ja sigui amb una oficina, ja sigui a casa, fent esport, cuinant, recollint la casa o netejant el jardí. Tant se val que ens estigueu escoltant en qualsevol moment del dia, ja sigui en les edicions de la freqüència modulada a través del 107.1, com també a través de la ràdio La Carta, a www.radiotordera.cat. Busques programes i també el nom de la tornada, i no només tindràs el d'aquesta edició d'avui, d'aquest 25 de maig, sinó també de la resta de les edicions. Per tant, un capítol rere l'altre, i bé, cada setmana intentem anar mesclant i anar canviant la música que va sonant durant aquesta estona, per tal de no tampoc ser massa repetitius. Això sí, dins dels gustos de la gent, perquè clar, evidentment, aquí va sonant el que... Vaja, les playlists, les radiofórmules, doncs també ens van oferint, i vosaltres, per què no, és el que més escolteu allà amb els canals de música que tingueu com a favorits. Dit això, anem cap a Instagram, perquè ja hem llançat el fil de participació d'aquesta setmana, un fil de participació que avui sí que ens ajudareu a escollir la cançó que ens obrirà el primer programa del mes de juny, de la setmana que ve, d'aquí 7 dies. Per tant, volem que participeu molt amb nosaltres, Volem que això, estigueu al nostre costat i que entris ja a través de l'Instagram de Ràdio Tordera, radio_tordera, i en allà tenim una enquesta amb tres cançons. I avui, vaja, això va de Bad Bunny, i no cal ser massa, no anava d'intel·ligents, però tampoc cal donar-hi masses voltes al per què, doncs preguntem per Bad Bunny, perquè clar, és que entres a les xarxes socials i tothom ha anat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'estadi de Montjuïc, on ha anat a gaudir del concert de Bad Bunny a Barcelona. Amb quina d'aquestes de Bad Bunny et quedes, Amb quina de Bad Bunny et quedes? Nueva Yol, la DTMF, és un dels altres temes, o bé Titi me preguntó. Que aquesta, vaja, ja ho sabeu, que també és una de les altres del seu inici de la carrera. Tres cançons, una de les opcions, una única opció de votació, que és la que pots escollir. Ens ajudaràs a obrir la llauna del programa de la setmana que ve. Bad Bunny és el protagonista avui de la tornada, de l'enquesta. Vinga, entra ja a l'Instagram de Ràdio Tordera. I de Bad Bunny no sabem si és competència directa o no, però Quevedo avui també ens acompanya al programa i serà el proper que sonarà aquí a través de la ràdio, Ni Borracho.
2: Participa en l'enquesta musical que et proposem a través de la història que trobaràs a l'Instagram de Ràdio Tordera i ajuda'ns a escollir la millor cançó.
0: I no és perquè no vulgui posar la cançó amb Ni Borracho, no, és que és el títol de la cançó de Quevedo que sona ara.

0: Yo tenía que siempre hacer mejor, cabrón. Tenemos el Teide.
1: Y las otras arrancas, cabrón.
2: Si no es loco, ¿eh?
3: Puto, ¿tú crees que tu primo me deja el DNI, cabrón?
2: Mi perreo.
4: Miedo, Gillón.
0: Chacho, hazme caso, puto. Vamos a las carpas que este año viene Tony Tuntún.
3: Mira, me pongo un tuyo.
1: ¿Qué más quiero? Empezar a paterno.
2: Fuerte, garota.
3: Para los indianos.
5: Doncs aquest en Quevedo que ens està presentant el més nou. Això es diu Boni Borracho. Doncs, vaja, és tema totalment d'estiu, el que sona aquí al 107.9.
3: Ja, la vieja, te lo dije, cabrón.
5: I de Quevedo anem amb una del 2026 també. Que és cert que la propera que sona aquí a la ràdio ja va sonar la setmana passada, però cada vegada vas pujant de posicions en posicions a les llistes musicals. I això no s'atura. Porta per títol Fever Dream. És un gran tema de la mà d'Alex Warren quan ja hem superat un quart de deu.
6: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: Tim d'Àlex Urran també sonen aquí a través de l'emissora que t'escolta. Que bé, que bé!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: I déu-n'hi-do els que arriben aquí ara, eh? De la mà de Naina, amb la col·laboració dels Figaflaues, ja ho saps com és el títol d'aquest proper tema que sona aquí. Pecat original.

0: Doncs no s'aturen de treure cançó rere cançó, publicar-les més ben dit. Com, per exemple, aquesta. Són el grup de Paul. I ara ens quedem, doncs, amb el més nou. En unos años és el que acaba de sonar aquí a la ràdio. Pràcticament per tancar aquesta primera part de la tornada d'avui.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: Això es diu Swim. Segurament ja hem començat amb aquestes altes temperatures i aquest sol, d'aprofitar-lo per ja estrenar la platja. I Swim una mica, i nedar una mica, clar que sí. Amb BTC arribem pràcticament a 2:15, nosaltres que fem una aturada per la publicitat. Escoltem els millors consells publicitaris des d'aquesta casa. Tornarem de seguida, com sempre, encara amb molta música per sonar, fins plantar-nos en punt. I també, doncs, amb aquesta enquesta de participació, avui preguntant-te per 3 cançons de Bad Bunny. Volem que ens escollis la que més t'agradi i ens ajudarà a arrencar el programa de la setmana que ve. Ara tornem, va!
1: Swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10 escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.
2: 107.1 FM. Tordera.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10 escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.

23 de gener, l'Alba Gil ens va obrir el cor amb aquest nou treball anomenat Una part de mi. Doncs amb aquest primer treball d'aquesta cantautora vicentina, nosaltres que obrim aquesta segona part del programa.

0: ajudat ja a encarar-nos amb aquesta segona part, on ja us dic ara que venen noms grans, noms molt grans. La propera cançó també la cantarem, perquè ja sap que aquí, ja sabeu que aquí els dilluns les cantem totes. Som la tornada, el torn musical que t'acompanya en aquesta freqüència, en aquesta franja horària, i que té com a principal repte animar-te, Segur, després d'una gran setmana, d'un gran cap de setmana, ens espera un inici, bé, per què no? Positiu, clar que sí, avui rutina. Ja tornem a ser dilluns, els dilluns sempre costen. Molta gent ha fet festa avui, val a dir-ho, molts municipis. Aquí a Tordera no, aquí no era pas festiu, però, vaja, la zona de Barcelona i altres municipis del territori avui sí que han fet festa, així que aquesta segona Pasqua els ha anat molt bé, la veritat. Però nosaltres també ens ha anat bé, clar que sí, Un cap de setmana que segur que hem pogut fer moltíssimes coses, el temps ens està acompanyant moltíssim, les temperatures sembla que l'estiu hagi arribat de cop, i res, nosaltres que des d'aquí a la ràdio seguim endavant amb aquest torn, cançó rere cançó. Recorda, si entres a Spotify, poses la tornada, la playlist, cada 7 dies l'anem actualitzant, així que la pots guardar, te la pots desar, i res, tu no hauràs de fer absolutament res, perquè automàticament la llista es renova, La feina ja la fem nosaltres, cada dilluns, en renovar-la. Per tant, és una llista totalment automàtica i variant, Perquè cada setmana descobriràs cançons que van sonant, doncs també, d'aquí en aquesta estona. Què? Avui tenim una altra enquesta musical, és la que ens ha d'ajudar a arrencar la setmana que ve tot el protagonisme per Bad Bunny, que, vaja, déu-n'hi-do com ha omplert l'Estadi Olímpic de Montjuïc, l'Estadi Olímpic de Lluís Companys, amb aquests últims concerts durant la setmana passada. Molts tordarencs i moltes tordarenques que també vareu anar allà a cantar i a donar-ho tot. És per aquest motiu que avui dilluns, doncs, us estem preguntant que, vaja, t'hagis de quedar amb tres cançons que et proposem a través de la història que trobaràs a l'Instagram de Ràdio Tordera. Amb quina de Bad Bunny et quedes? Nueva Llol, DTMS o Titi Me Preguntó? Vaja, aquests són els tres títols. Te n'has de quedar una, la més votada. Ens obrirà el programa de la setmana que ve, que, per cert, ja estarem a 1 de juny, La setmana que ve estrenarem nou mes aquí a la tornada, perquè ens cau en dilluns, a més, així que tot rodat i ben encarat. Clar que sí. Us he dit que ara vindrien noms grans, A banda del moment de Remember, que el farem just després de la cançó que sonarà ara. Noms grans, i si et dic que és una perla la que sonarà a continuació, em sembla que ja s'ha presentat ben sol el tema que sona ara aquí a través de la ràdio. Som-hi, va!
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
2: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'1 a 2 del migdia.

0: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.
1: Vinga, va, que ara a continuació ens plantarem a l'any 1986. És el moment d'obrir el calaix dels temes Remember, d'aquells que van marcar una època, com us dèiem, any 86. És d'aquells que cantareu, eh? Aneu a cantar-la, va. Ha costat l'inici de l'arrencada, perquè, clar, feia tant de temps que no sonava. Però ara vindrà un xiulet que ens acabarà de donar tota la pista sencera al proper tema que sona. Exacte, ja hem avançat més rimba. Ara vindrà el xiulet. Mira, mira, escolta'l, eh? Cuidado! De la mà de Duncan Du, recuperem aquest temàs del pop espanyol. Porta per títol 100 gaviotes. Doncs que no parin aquestes gavines. Oye.

0: doncs amb aquest clàssic hem fet aquest moment Remember com més habitual aquí a la tornada. Fem un salt al temps, un salt, un viatge musical. I avui, el 1986, sonava això i déu-n'hi-do a tot arreu. Duncan Doo amb 100 gaviotes.
1: Les cantem totes.

Doncs aquí des de la tornada fent companyia en aquest dilluns 25 de maig del 2026. Escoltàvem ara en Guillem Bautista, amb el seu tema No està mal. No està mal la cançó, no. Amb aquesta dosi que seguim endavant amb la trajectòria aquí de la tornada amb l'edició d'avui, recordar-te aquesta enquesta musical. Tres temes de Bad Bunny són els que us estem, vaja, proposant en el dia d'avui. Tres cançons, coincidint amb aquesta gira europea que està realitzant i que Barcelona ha estat un dels seus clars escenaris. Doncs són tres cançons que us proposem. Una d'elles, doncs, que està, vaja, en aquest podi, és aquesta, per títol Nueva York. Doncs això, Nueva York és una de les que pots optar a votar, Sí. L'altra és aquesta que porta per títol DTMF. Són així. Ja sabeu que té aquesta peculiaritat, és aquest estil musical.

Doncs aquestes són les 3 que us proposem en l'enquesta musical, eh? Doncs vinga, ja ho saps, pots votar una d'aquestes, la que més t'agradi. La setmana que ve ens ajudarà a obrir el programa. Va, vinga, què et sembla? De la mà de Hathaway, arriba ara tot seguit això que porta per nom Lift Your Head Up. Ja sona aquí de fons. Un estil molt vuitanter, eh? També el que recuperem ara. Veus que sí? Molt vuitanter, això que sona ara a través de l'emissora que t'escolta. Vinga, va, puja el volum de la ràdio, que no s'aturi res aquí, eh? Que seguim amb dilluns aixecant-lo. Sí.

0: Totes les opcions possibles i tots els avisos que ja ens marquen la fi d'aquesta edició d'avui de la tornada d'aquest 25 de maig del 2026. Com sempre, si us ha agradat aquesta selecció musical, que sàpigues que pots recuperar aquesta llista a través de l'Spotify, a la playlist amb el nom La Tornada i la data d'avui, que l'anem actualitzant, com ja sabeu, cada setmana. Per tant, més varietat impossible la que podreu trobar en aquí. A més, com és habitual, la repetició els dimarts d'una a dues del migdia, també a través de la web radiotordera.cat podràs recuperar tots els programes que vulguis de la tornada. Per què no? Doncs fent-te companyia i enviant-te aquesta dosi de positivisme, aquesta dosi d'energia que de vegades ens fa falta i que, mira, per què no, des del mitjà de la ràdio també el podem aportar. Salutacions d'en Joan Martín, qui t'ha acompanyat aquí a la nau amb els comandaments, amb el micròfon, amb els ordinadors i avui amb l'aire condicionat endollat, perquè avui ja podem dir que l'hem estrenat, Vaja, si més no, per part meva, jo ja l'he estrenat en el dia d'avui. Esperem que demà seguim tinguem veu, tal com la tenim. Gràcies, una abraçada ben forta. Ens retrobem la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu, bona nit.
1: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parles Anés Mas. Comencem repassant les notícies més destacades d'avui diumenge 31 de maig. L'Ajuntament de Tordera ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme perquè assumeixi la gestió del servei de transport escolar no obligatori del municipi, ja aquí és qui té la competència en aquesta matèria. El canvi es farà efectiu a partir d'aquestes darreres setmanes de curs 2025-2026 i tindrà continuïtat de cara als cursos vinents. Amb aquest acord, el Consell Comarcal del Maresme passa a ser l'organisme responsable de tota aquesta gestió administrativa. Entre les funcions que assumirà hi ha la tramitació del servei, l'organització de la ruta i el procés d'inscripció dels usuaris. En aquest sentit, ja s'ha obert el període d'inscripcions pel servei de transport escolar no obligatori per aquest proper curs. Les famílies poden formalitzar la sol·licitud a través de l'enllaç a la notícia, a la nostra mateixa pàgina web. També poden consultar les rutes del servei en aquest espai i, malgrat el canvi d'empresa i gestió, que ara recorre directament al Consell Comarcal, les famílies no hauríem de notar cap canvi respecte a aquests cursos, perquè ara mateix es mantindrien totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions. Tordera celebra amb èxit la primera edició del projecte Rossinyol. Es tracta d'un projecte que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants o joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i també aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística, Pere García, destaca el fet que el català estableix ponts de relació social entre diverses generacions. És la primera edició que s'ha celebrat a Tordera i està impulsada per l'Ajuntament de Tordera a través del Pla Educatiu d'Entorn, també desenvolupat en col·laboració amb l'equip impulsor del projecte Rossinyol a la Universitat de Girona. L'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació de la convocatòria de selecció per la Brigada Jove 2026. Fins l'1 de juny es podran presentar sol·licituds. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant aquest període de vacances comencin i s'insereixin en aquest món laboral. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per persones amb discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera: el mes de juliol hi haurà 2 llocs de feina al Departament de Serveis Personals, una a la biblioteca i l'altra a l'Arxiu Històric, 1 lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis, a Jardineria o Obres. El mes d'agost hi haurà 2 en campanyes informatives al Departament de Medi Ambient, 1 a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, 4 al Departament d'Obres i Serveis, i entre aquestes opcions també hi trobarem la lampisteria. Per fer les sol·licituds s'han de presentar una instància genèrica de manera telemàtica, adjuntant la documentació necessària que es requereix a les bases. Sol·licitud normalitzada, currículum, fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona. Pel que fa al temps, avui seguim amb aquesta calor i aquest sol marcat dels darrers dies. No s'esperen pluges pel dia d'avui i les temperatures que es mantindran pràcticament sense canvis, tot i que segueixen anant a l'alça.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui fem un viatge a Seattle, a principis dels 90, d'aquella ciutat plujosa del nord-oest americà, va sorgir una ona que ho va canviar absolutament tot. I enmig d'aquella ona hi havia una banda que no volia ser la més famosa, però que va acabar sent de les més estimades. Estem parlant dels Pearl Jam. 5 persones que van convertir la ràbia, el dolor i la tendresa en música que queda per sempre dins el cervell. Avui els repassarem de dalt a baix, així és que acordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem, com no podia ser d'una altra manera, amb la cançó que els va presentar al món. Alive, viu. Viu és una declaració d'identitat en tota regla. La guitarra obre camí amb una energia que et posa dret des del primer segon. I Vedder hi canta des d'un lloc molt i molt fosc, una història de descoberta familiar molt dura, però amb una força que acaba sonant com una afirmació de vida. En directe és d'aquells temes que el públic fa seus des del primer acord. I quan milers de persones canten I am still alive, encara estic viu, ja no és una cançó teva. És una cançó de tothom. Vedder ha explicat el que originalment era una cançó sobre el dolor, però el públic la va transformar, la va convertir en un himne de supervivència i ell va acceptar-ho perquè la música, quan és de veritat, ja no pertany a qui l'escriu. Així és, doncs, anem per feina, anem a escoltar aquest primer tema, Alive, els Pearl Jam, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

La carta de presentació estava servida. Ara, més velocitat, més nervi i una mirada que no aparta els ulls de la realitat. I és que seguim amb Even Flow, ve a ser com flux constant. I aquí Pearl Jam fa una cosa que no tothom s'atreveix a fer: parlar dels qui no surten als diaris. La cançó retrata la vida d'un home sense sostre, la indiferència del món que passa per davant seu sense mirar. Musicalment és pura empenta, baix ferm, bateria que no fluixa i una guitarra elèctrica que talla l'aire com una amb una personalitat enorme. No és una cançó de protesta amb eslògan, és una cançó que et posa davant d'una persona real i que et demana que la miris. A l'estudi, la banda va fer moltes preses d'aquesta cançó, però no acabaven de trobar el punt just. Aquella tensió acumulada es nota en la versió final, i és que de vegades la dificultat de crear alguna cosa és exactament el que li dona vida. Anem a escoltar Even Flow, flux constant, any 1991, els nostres protagonistes, Pearl Jam.

Ivan Flow, Pearl Jam, els nostres protagonistes. Després del cop de realitat, entrem en una de les cançons més bones que ha donat el rock dels 90. I és que Jeremy, diguéssim que amb aquests 5 minuts que durarà el tema, va commocionar a molta gent quan va sortir i que avui encara fa el mateix efecte. La cançó parla d'un noi que se sent invisible, incomprès, aïllat, i que un dia fa alguna cosa irreversible. Però el Jam no ho explica amb distància ni amb moralismes, ho explica des de dins, amb una intensitat que incomoda. I ha d'incomodar, perquè parla d'alguna cosa que passa, que ha passat, i que continuarà passant si no escoltem els que no sabem cridar. El videoclip va tenir una repercussió enorme a l'MTV i va convertir a Pearl Jam en una banda mundial, però el grup sempre va tenir una relació complicada amb la fama. Vedder deia que no volien ser famosos, sinó que volien únicament fer música. La diferència és important. Jeremy, Pearl Jam, el nostre protagonista avui, al Rockmasters.

Jeremy, Pearl Jam, els nostres protagonistes des de l'any 1991, una intensitat al límit. Ara baixem la llum, tanquem els ulls i deixem entrar la ferida. Si heu d'explicar a algú que no coneix Pearl Jam per on ha de començar, podeu dir-li moltes coses, però si voleu que ho entengui d'un cop, poseu-li Black, negre. És una de les grans balades del rock modern. Parla de la pèrdua d'aquell amor que s'acaba i que no desapareix del tot, que es queda enganxat a tot arreu. La cançó creix a poc, sense pressa, i quan arriba al final ja t'ha obert per la meitat. T'ha partit en dos totalment, sense efectes especials, sense artificis, només la veritat. Tot i ser una de les cançons més estimades de Ten, la banda no la va impulsar com a senzill comercial. No volien que es convertís en un producte de ràdio, volien protegir-ne el pes total. I van tenir raó. Anem a escoltar Pearl Jam, els nostres protagonistes avui al Rockmasters, amb la seva balada Black, negra.

We belong together, Black, negre. Des de l'àlbum 10 és Pearl Jam, i després d'aquesta confessió oberta, una mirada íntima, però molt de dolor intern. Daughter, filla. Filla és una cançó que sembla tranquil·la, però no ho és gens. Parla d'una nena que no encaixa, que no aprèn com els altres, que creix en un entorn que no sap com tractar-la. I la família, que hauria de protegir-la, no sap com fer-ho. Però el Jam hi troba un equilibri ben difícil. La forma és continguda, quasi bé delicada, però el fons és ple de dolor. Better no crida, i precisament per això fa més mal. En directe, Better sovint allargava aquesta cançó amb fragments improvisats, petites frases llançades a l'aire, com si necessités dir una mica més del que volia la lletra o del que li permetia la lletra. Com si la cançó mai no fos prou llarga per tot el que volia explicar. Anem a escoltar aquesta magnífica cançó, Daughter, filla, l'any 1993, els nostres protagonistes, Pearl Jam.

Dota, filla, any 1993. Home. I ara, del recolliment, passarem a una cançó que molts fans senten com una abraçada ben amarga, de les que fan mal, però que no vols deixar anar. Betterman, un home millor, una melodia immediata, una estructura accessible, una cançó que podria ser un hit de ràdio convencional, però el que explica no té res de convencional. Parla d'una dona que sap que la relació en la qual viu no li fa gens bé, però que no marxa perquè no troba ningú millor o perquè té por, o perquè l'amor de vegades és exactament això, quedar-se o no hauries de quedar-te. Però el Jam ho diu sense jutjar-ho, i per això fa tant de mal. Vedder ja tocava aquesta cançó molt abans de que Pearl Jam fos el grup Pearl Jam que coneixem. Quan era molt jove, el grup va trigar a enregistrar-la bastant de temps perquè semblava massa evident per ser un èxit, i precisament per això la van voler situar bé, perquè les cançons que semblen fàcils sovint són les que més difícils són d'escriure. Anem a escoltar Better Man, un home millor, des de l'any 1994, Pearl Jam, els nostres protagonistes.

Betterman, ja tenim la medulia al cap, ara canvi de to, més nervi, més múscul i una banda que no vol que ningú li digui com ha de fer les coses. Pana, Corduroy, és una de les cançons que els fans de Pearl Jam estimen amb una intensitat un tant especial. Té empenta, té nervi i té aquell punt de desafiament que la banda sempre ha sabut posar quan calia. La lletra parla de la pressió de la fama, de sentir-se observat constantment, de voler ser tu mateix quan el món vol que siguis una altra cosa ben diferent. La banda sona compacta, sona segura, amb aquella tensió que tan bé li escau. El títol fa referència a una jaqueta de pana que Vedder feia servir sovint i que va veure a la venda en una botiga per un preu desorbitant. Però la cançó va molt més lluny de la roba. És una reflexió sobre la identitat i autenticitat, sobre el desgast de l'èxit quan l'èxit no era el que buscaves. Corduroy, Pana, Pearl Jam, el nostre protagonista avui, el Rockmasters.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: 107.1 FM. Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al Camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els treballadors de Llet Pasqual han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar contra la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Terradelles. Els empleats han interromput la circulació dels carrils en sentit nord en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur, davant l'inici del desmantellament de la unitat productiva. Segons els treballadors, ara mateix suposa reduir un 50% la capacitat productiva. Precisament per aquest tall, moment de revisar les carreteres del país. Contactem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la C-32, a l'autopista del Maresme, al túnel de Mataró-Argentona. En sentit Barcelona, només hi ha un carril obert al trànsit i aturades de més d'11 quilòmetres entre Arenys de Mar i Mataró. Per tant, cua d'11 quilòmetres a l'autopista del Maresme, C-32, en sentit Barcelona, com us dèiem, a causa d'un accident al tram de Mataró, al túnel de Mataró. En aquesta zona, Nacional 2, aturades ara entre Sant Andreu de Llavaneres i Mataró, i al tram nord de l'AP-7, la zona més carregada és la de la Roca del Vallès, també aturades intermitents d'uns 4 quilòmetres en sentit Barcelona. S'ha complicat el trànsit al tram sud de l'autopista AP-7. Bàsicament parlem de molta lentitud, però també aturades intermitents, uns 6 quilòmetres a Castellví de la Marca i més endavant 6 més a Vilafranca del Penedès, sempre en sentit Barcelona. Això, com us dèiem, al tram sud de l'autopista AP-7, que s'ha complicat. Nacional 340 a Tarragona, per cert, aturades d'un parell de quilòmetres al tram del Vendrell, en sentit Barcelona. I també parlem d'aturades a la Nacional 240, a Montblanc, uns 4 quilòmetres ben bons per enllaçar amb la C-14 i amb l'AP-2. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I els sindicats ja tenen pregunta pels docents. Consisteix en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o, en cas contrari, es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, CGT, Intersindical i COS. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre el dilluns i el dijous. I anem a Girona, on més de 300 docents s'han concentrat precisament avui davant la seu de la Generalitat, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que el preacord entre els sindicats i el Departament d'Educació és de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores per al col·lectiu de 0 a 3 anys. I passem ara en un avís de protecció civil per temps violent. Durant les properes hores es pot produir localment pedra i ratxes de vent inferior als 90 km hora i esclafits al Solsonès, al Berguedà, a l'Urgell i a la Cerdanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. I la primera notícia no és massa bona, i és que les lligues d'hoquei i herba s'han escapat per als equips catalans.
1: El Polo ha perdut la final masculina a la tanda de penals, un partit que havia acabat amb empat a un gràcies a un gol als últims instants de partit de Nico Laplaza. A la final femenina, l'Atlètic Terrassa no ha tingut opcions i ha caigut clarament davant el club de Campo 4-1.
0: En futbol, l'Europa se la jugarà a Balaïdos.
1: Els de la Vila de Gràcia han empatat a un davant el Celta Fortuna en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Jordi Cano ha avançat l'Europa just abans del descans, però els gallecs han empatat en una acció desafortunada al minut 97. Diumenge vinent, a Balaïdos, els escapulats hauran de guanyar per aconseguir l'accés a la final dels play-offs.
0: I adeu a la Lliga F i a la temporada.
1: El Barça ha acomiadat una temporada perfecta en què ha guanyat Champions, Lliga, Copa i Supercopa amb un

0: partit els Cornellà, que guanya 3-0.
1: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors d'aquesta hora de diumenge, 31 de maig de 2025, 26, volem dir. Comencem pel futbol, pel play-off d'ascens a segona federació masculina, partit d'anada de la segona eliminatòria, n'hi ha 3, aquesta és la final catalana i després el campió català haurà de jugar contra un equip gallec. De moment juguen Cornellà i Badalona i les coses s'estan decantant, Eric, cap al costat local.
1: Doncs sí, si feia uns instants us comentaven que el Cornellà guanyava 3-0, el Badalona acaba de fer el 3-1 al marcador. Els gols per part del Cornellà els ha fet Marc Esteban al minut 49 i Leo Dos Reis al 52 i també al 66. I aquest últim gol del Badalona al minut 83 l'ha fet Asso. De moment el partit minut 84 gairebé, Cornellà 3, Badalona 1.
0: I a tot això, el play-off d'ascens a tercera divisió masculina, semifinals tornada, al partit a la pròrroga entre Prat i Sant Mauro, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona tarda. Crec que no ens ha escoltat l'Ivan Conde en aquest partit entre Prat i Sant Mauro. Com dèiem, partit de play-off d'ascens a tercera federació masculina, semifinals tornada. Havia guanyat el Prat 0-1. El partit ha acabat amb 1-2 a favor del Sant Mauro i ara mateix es troba a la pròrroga. El play-off d'ascens a Lliga Elit ha acabat ja la tornada de les semifinals, Eric.
1: Doncs sí, ha acabat el partit i el Viladecans és l'equip que ha passat a les finals del play-off per un global de 4-2. El partit avui que enfrontava el Viladecans i el Palamós, els visitants, el Palamós s'ha avançat al minut 57 i el Viladecans ha empatat el partit al minut 72 per acabar el partit 1-1 i donant la classificació als locals, al Viladecans.
0: Doncs el Viladecans que passa i s'enfrontarà a l'Igualada a la gran final. I en bàsquet, Lliga ACB, estava jugant al Barça aquell partit pendent a la jornada 33 davant del València, últim partit ja de la Lliga regular.
1: Resta un minutet i 40 segons per acabar el tercer quart. De moment, el Barça que perd de 20 punts, 51-71.

0: Vinga, són les 8 i 8 minuts, som els de l'Enjoc, cada dissabte i diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Comencem parlant avui de futbol i d'aquest play-off d'ascens a segona divisió masculina. Partits d'anades de les semifinals. Divendres el Sabadell ens va deixar mal regust de boca en la derrota 2-0 al camp del Real Madrid-Castilla. I aquesta tarda, Eric, ha jugat l'Europa.
1: Doncs sí, i un partit que ha acabat en empat a una, Europa 1, Celta Fortuna 1.
0: S'havia avançat el conjunt local amb un gol de, qui si no, Jordi Cano, el 23è, la Lliga 25è de la temporada, al minut 44 amb una assistència màgica de Nane, i al 97, Gerard d'Aigua Freda ha empatat el Celta Fortuna en una jugada, podríem dir, desafortunada, amb una mala sortida de Flere, que abans havia fet una gran aturada per salvar l'empat, però en qualsevol cas 1-1 i tot es decidirà a Balaïdos. 8 i 9 minuts, anem a saludar al capi de l'Europa, l'Àlex Cano. Àlex, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, Ignasi.
0: Com et queda el regust després d'aquest empat? Suposo que una miqueta agradols.
2: Sí, totalment, totalment, perquè a més ha vingut al minut 97, quan teníem el partit controlat, no estàvem passant problemes, de fet estava potser més a prop al 2-0 amb alguna contra, perquè és que ja estàvem allà amb el partit completament controlat. I una llàstima, una gerra d'aigua freda, perquè anava a la I2 amb una victòria, ens apropava molt a la final, però bé, ara ens toca fer una gesta un cop més, com tantes que hem fet, i l'equip, doncs, amb confiança de que passarem a la final.
0: A una Europa avui una mica diferent, potser més pràctic, més intel·ligent, no tan esbojarrat com altres dies, però estàveu fent un partit pràcticament rodó, llàstima aquesta acció el 97.
2: Sí, no, amb els partits de play-off el que has de fer sobretot és no concedir errors tontos en defensa contra un filial que a la mínima ho aprofita. De fet, ha estat així, que a la mínima que li hem concedit doncs, ha marcat aquest gol a les acaballes del partit. Una llàstima perquè crec que hem fet mèrits per guanyar...

0: aquí a Can Dragó amb una afició que s'ha volcat amb el seu equip, però ara ens toca anar a Balaïdos, només hem de fer un gol més que el Celta, llavors estem ficats de ple en l'eliminatòria i perquè no encara seguir confiant.
1: Què us ha dit Adai després del partit?
0: Bé, a vegades si vas guanyant el partit de tornada, doncs tens una mica de por a perdre el que ja tens. En aquest cas és el Celta el que ara mateix amb l'empat es classifica, llavors potser doncs, hem d'aprofitar aquesta por, no?, que pot fer aquesta pressió de ell com se'ns escapi quan ja ho teníem fet. Llavors nosaltres, com entre cometes, ja ho tenim tot perdut, doncs anirem a per la victòria com hem fet sempre.
1: A més, jugant a Balaïdos, que ja s'ha confirmat oficialment que el partit de tornada serà a Balaïdos, déu-n'hi-do, bon al·licient, eh?
0: No, és una èpica més que ha fet aquest equip en els darrers anys. I si ho aconseguim, doncs imagina't tornar a Vigo amb una victòria, seria el més gran.
1: Avui el públic, com tu deies, a Can Dragó, ha tornat a acompanyar l'equip de manera doncs, absolutament brutal. Suposo que no cal ja ni fer crida, perquè segurament hi haurà molts escapulats que viatgin a Vigo, no?
0: Sí, molta afició, ja m'ha fet saber que estan a Vigo amb nosaltres. Sabem que és un desplaçament també complicat, molt car, complicat, perquè no hi ha vols de tornada des de Vigo després del partit. Però tot i així, doncs, l'afició escapulada sempre es mou amb el seu equip. Fa molts anys que no viu un playoff a segona divisió, llavors jo crec que estan amb nosaltres en aquell estadi que serà tan gran que jo crec que tampoc es ficaran tanta gent, llavors l'estadi estarà una mica doncs, compensat amb els nostres aficionats.
1: Doncs a veure si l'Europa és capaç de fer una de grossa un altre cop, perquè aquesta temporada ja ens esteu acostumant molt bé, Àlex, i a veure si d'aquí una setmaneta podem parlar d'una gran gesta de l'Europa. Moltíssima sort a Vigo i moltíssimes felicitats per la temporada que esteu fent.
0: Moltíssimes gràcies, bona tarda.
1: Vuit i 12 minuts, i compte, perquè hi ha novetats en alguns partits. Eric, marca el quart al Cornellà.
2: Marca el quart al Cornellà, Marc Fernández, si no m'equivoco, el número 11 del Cornellà. Falta directa a l'enmig de la porteria, podríem dir, pràcticament. El porter que ha fet un pas a la dreta, un pas a l'esquerra, no ha pogut parar la pilota. I el Cornellà que torna a ampliar la diferència. 4-1, minut 90 de partit.
1: Se li està posant molt bé l'eliminatòria al Cornellà amb aquest 4-1. Efectivament, no ha acabat de veure Carlos Azona, el porter del Badalona, com venia aquesta pilota lateral, i Marc Fernández que posa el 4-1 ja al 90. Per tant, déu-n'hi-do, molt bon resultat per la Cornellà de cara a la tornada. I a tot això, volíem passar també pel Prat per actualitzar com estava aquest play-off d'ascens a Lliga Elite, a tercera divisió, perdó, entre el Prat i el Sant Mauro, que el teníem a la pròrroga, al Prat Ràdio. Ivan Conde.
3: Molt bon vespre, Ignasi. Doncs sí, pròrroga ara mateix al Municipal Senyés. Hem de fet el minut 26 ja de la pròrroga, per tant, 116 a la partit en una encontre en què de moment el Sant Mauro vens provisionalment 1-2. Recordem, 0-1 a l'anada, 1-2 a la tornada, els 3 gols en 10 minuts de la primera meitat, en 14 de fet, al minut 34 de Benito, abans des dels 11 metres el Sant Mauro, empatat 4 minuts després Riqui Vidal, i novament Benito al 3 de l'afegit de la primera ha situat un 1-2 que de moment no s'ha mogut, ja us podeu imaginar, però nervis, el flor de pell, em passa a mi fins i tot, i per tant queden 3 minuts per arribar al 120 de moment, a eliminatòria completament empatada.
1: Vinga, 8 i 14 minuts, doncs començàvem el programa amb l'empat de l'Europa 1-1 davant del Celta. Fortuna, diumenge a 4:15 a Balaïdos, tros d'estadi, doncs el partit de tornada d'aquestes semifinals, anada del play-off d'ascens de segona divisió. Divendres, al Sabadell no li van anar massa bé les coses al camp del Real Madrid-Castilla. En aquest cas amb la derrota per 2-0, que fan que a la nova Creu Alta el pròxim divendres al Sabadell a partir de les 9 hagi de remuntar el 2-0. Això sí, en cas d'aconseguir un 2-0, que el partit se'n vagi a la pròrroga, si mantingués aquest resultat, el Sabadell li serviria, perquè és segon classificat en Lliga Regular, el Real Madrid-Castilla 5è, per tant, li podria arribar a servir. En qualsevol cas, des de Sabadell ja estan començant a preparar l'operació remuntada. El tècnic Ferran Costa té claríssim que aquest equip no es dona per vençut.
4: Bueno, és que nosaltres som el Sabadell, som el nou Sabadell. Nosaltres no tenim una mentalitat derrotista. Nosaltres hem vingut a jugar una anada sabent que hi ha una tornada. I aquest equip ha demostrat durant tota la temporada el caràcter que té i com fa les coses. Llavors, el que hem de fer és generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti i on les 12.000 persones que hi hauran, perquè sé que estarà ple el camp, perquè m'he inflat de veure gent fent cua aquesta setmana, empentarà. I per qualsevol equip que hi hagi, vindrà a jugar a la Nova Creu Alta és un suplici, perquè és el que ens hem guanyat i és la mentalitat que té ara aquest escut. Llavors, el que hem de fer és preparar-nos per aquest escenari que tenim. És el partit d'anada. Si el partit hagués acabat 0-2, el meu discurs seria el mateix, perquè no és un partit de lliga, no és dia de celebrar ni de lamentar-se, és dia de viure i preparar el partit que tenim per endavant. I aquí tothom ha d'agafar la seva llança i anar a la guerra.
1: Doncs a la guerra, Ferran Costa, el míster d'un Sabadell, que és veritat que el divendres segurament va ser massa defensiu, li va faltar potser una mica d'ambició. Té clar Ferran Costa que la remuntada d'aquest 2-0 en contra ha d'arribar a través del futbol.
4: Ho hem de fer des del futbol, des del joc, des de l'actitud, des de la determinació, des del caràcter i anar pas a pas dins del partit. O sigui, el que hem de fer és preparar-lo bé, al final anar a ficar el primer gol i estem preparats per tot. O sigui, l'equip ja està en el cap, amb el cap al partit de divendres que ve. Llavors, som al centre d'Esport Sabadell i aquí per Matanza s'ha de suar sang. Queden 90 minuts d'entrada a la Nova Creu Alta i 90 minuts a la Nova Creu Alta són molt, molt llargs. Llavors, això és el que hem de fer, que sigui un partit on ells ho passin malament, on pateixin, on sentin la força de la nostra afició, la força del nostre equip anant endavant, i no és qüestió de percentatges. Tinc total confiança en aquest equip. La tenia a principi de temporada, quan ningú o poca gent la tenia. Ara que amb la temporada que portem, doncs la tinc encara més forta, i el que sé és que la mentalitat de nostra, la mentalitat de la nostra gent, la mentalitat d'aquest equip és per aquestes lluites. Estem preparats, sabem el que hem de fer, sabem el que volem, sabem el que estem disposats a donar, i ara el que hem de fer és preparar-nos i lluitar-ho a mort.
1: Vinga, 8 i 18 minuts, parlem de la Lliga F. Aquesta tarda ha acabat, última jornada de la Lliga regular, amb aquests marcadors per als equips catalans.
2: Madrid, Club de Futbol 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: Doncs el Barça, que ha tancat aquesta temporada perfecta amb 4 títols, amb el títol de la Champions, la quarta Champions de la història del club, la Lliga, la Copa i la Supercopa, i ho ha acabat fent, ha acabat aquesta Lliga amb un 0-4 contundent al camp del Madrid Club de Futbol, amb un hat-trick de Caroline Graham Hansen i un altre gol també de Vicky López per signar un final de temporada que deixa aquestes sensacions al tècnic Pere Romeu.
5: Crec que era molt difícil jugar avui amb la calor que feia, amb l'estat del terreny de joc, amb la temporada ja fet a nivell de títols, de distància respecte al segon classificat, i venir aquí i fer la primera part que hem fet. Potser els 35 primers minuts, els últims 10 sí que hem perdut una mica el control, i la segona part també de molt bona, sabent que no et juga res. Fer-ho amb la voluntat que ho hem fet crec que té molt mèrit. I entre d'altres coses, això és un motiu d'orgull, penso jo. Crec que hem arribat molt bé el tram més important de la temporada, que crec que és algú superpositiu i superbo. Em quedo amb com ens hem refet de totes les situacions durant tota la temporada, em quedo amb el joc de l'equip, em quedo amb el nivell individual de totes les jugadores, jugadores amb més experiència i jugadores més joves. Avui la Caro ha jugat 90 minuts i ha fet un partit d'un nivell altíssim, sabent que no tens res en joc. Això parla molt bé de la gana competitiva d'aquest equip i de totes aquestes jugadores.
1: Doncs victòria del Barça 0-4. De la seva banda, l'Espanyol ha acabat empatant sense gols davant del Sevilla en el comiat de la Lliga a casa. Un Espanyol que acaba en la 11a plaça amb 31 punts. Sara Monforte, entrenadora blanquiblava, deia això després del partit.
6: Lo important és que l'equip, que jo crec que ha donat la cara en tot moment, que ha fet avui també un bon partit, una llàstima no podeu guanyar. Bueno, que de menys no és la posició, jo crec que si us haguessin preguntat a la principi de temporada ho haguessin firmat. Sí que és veritat que sóc una persona ambiciosa i m'hagués agradat quedar més amunt encara. Jo crec que si haguéssim estat més encertats en les àrees en general tota la temporada haguéssim pogut estar una mica més amunt i bueno, ara descansar, però de cara a la temporada que ve penso amb ambició i vull estar més a dalt.
1: I a tot això, avui en aquest Espanyol-Sevilla, un partit doncs, també especial per una de les jugadores blanquiblaves, Judit Pablos, que deia adeu i després del partit mostrava tota la seva emoció després de tots aquests anys com a blanquiblava.
7: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida. Una persona només ho pot entendre si ho viu i li explicaré que ha sigut molt màgic, que he tingut una gran sort, que em sento molt afortunada de poder haver arribat aquí acompanyada de gent meravellosa, que el camí ha estat fantàstic, però crec que explicar-li tot al 100% no ho podré fer. Sí, a veure, moments infinits, però si et digués un moment, o sigui, l'ascens, al final, aquell dia vaig complir el somni de la meva vida, que era tornar a l'equip on es mereixia, al club de la meva vida, i va ser un dia, sí, que si m'hagués de quedar en un moment seria aquell.
1: I victòria final del Badalona 0-1 al camp del Llevant per acabar la desena plaça. També en un partit especial per Estefania Manini, la jugadora argentina del Badalona Women, que deia això després del partit un cop s'acomiadava de l'equip.
8: Los comienzos siempre son difíciles, muchos cambios. Nos tocó adaptarnos a muchas cosas, pero estoy segura que va a crecer, porque esto va creciendo año tras año. El primer año estuvimos en una zona de, bueno, peleando ahí por no descender, el segundo semifinal de Copa de la Reina, tranquilidad ya después los últimos 5 partidos. Creo que el club está creciendo y se va a notar, hay un talento increíble.
1: Vuit i 22 minuts, vinga, i parlem del play-off d'ascens a segona federació masculina. Acaba el partit d'anada de la segona eliminatòria de la final catalana.
2: Cornellà 4, Badalona 1.
1: Doncs quin tros de resultat pel Cornellà. 4-1, tindrà 3 gols de marge en el partit de tornada de la pròxima setmana, en un partit que hem pogut seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i de les televisions locals, i on ara mateix podem escoltar un dels grans protagonistes, avui vigolejador amb el Cornellà, Leodor Reis.
9: Que continuemos con el trabajo, que el gol llegaría. He tenido antes una muy clara ahí en la primera parte. Y eso, hemos seguido con el plan de partido que le había dicho el míster y ha salido todo bien.
10: Y ahora el camp del Badalona, suposo que a aguantar el resultat o a sortir per totes.
9: A por todas, siempre vamos a ganar el partido también por la afición que se va a desplazar hasta ahí. Pero bueno, lo que te digo, el trabajo no está terminado, así que iremos a hacer un gran partido sobre todo.
10: Muchas gracias, Leo. Enhorabuena.
1: Doncs a Leo Dos Reis, el jugador del Cornellà, que avui ha fet 2 gols i, per tant, ha estat decisiu en aquesta victòria per 4-1 davant del Badalona, que deixa de moment la final catalana molt encarada per al conjunt de Cornellà. Crec que podem escoltar ja també a Tom Diaguarà, el jugador del Badalona, que també fa declaracions després del partit als companys de la Xarxa Més.
10: Aquesta situació de que en cas d'empat serien ells els que passarien d'eliminatòria.
11: Doncs Ferran Rovira, company de ETV, moltes gràcies pels teus comentaris també al llarg d'aquesta retransmissió.
1: Doncs era Tom Diaguarà, el jugador del Badalona, després d'aquest partit, on us dèiem el Cornellà ha acabat guanyant per 4-1 davant del Badalona i ha aconseguit aquesta victòria que deixa molt encarada la classificació del Cornellà per la gran final. Aquesta és la final catalana, però en aquest cas el Cornellà, després, si supera, o el Cornellà al Badalona, qui superi l'eliminatòria el pròxim diumenge, hauria de superar una altra eliminatòria, en aquest cas davant d'un dels campions de l'estat espanyol, en aquest cas el campió gallec, amb tornada en aquest cas a camp català. Per tant, així queden les coses ara mateix. Són les 8:24. Continuem endavant.

0: 8 i 25, vinga, ara sí, podem escoltar Tom Diawara, el jugador del Badalona, després d'aquesta derrota, 4-1 a Cornellà.
1: Ens han ficat dos gols i llavors ens ha costat molt, i quan semblava que ens ficava l'eliminatòria ens han ficat el quart, però bueno, queda la tornada i ho donarem tot per passar.
2: Vosaltres confieu davant de la vostra gent?
1: Bueno, queden 90 minuts, que seran molt llargs, i ho donarem tot per passar, que no es pensin que ho han guanyat, perquè queden 90 minuts encara.
2: Moltes gràcies, Tom.
0: Doncs així estan les coses. El Badalona que ha caigut 4-1 a Cornellà i ara haurà de defensar, o en aquest cas haurà d'intentar remuntar la pròxima setmana aquest marcador tan advers si vol jugar la final estatal. I a tot això, Prat Sant Mauro se'n van als penals, eh? Ha acabat el partit en aquest playoff d'ascens a tercera divisió, en aquest cas, partit de tornada de les semifinals, i se'n van als penals. Per tant, estarà emocionant aquesta tanda de penals per decidir si Prat o Sant Mauro, doncs en aquest cas, acompanyen a l'Igualada, que hi va superar el turó de la Peira. Vinga, ens aturarem 3 minutets i ara us expliquem com estan totes les coses, les posem a lloc i ordenem com està la jornada en aquest diumenge 31 de maig de 2026 aquí a l'Enjoc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràssim. Marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Ve a menjar plata.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Fisioteràpia i esport de muntanya.
16: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
14: Salut Activa.
17: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. Però és molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Vinga, anem a repassar doncs marcadors ara mateix. En aquest cas, el play-off d'ascens a tercera federació masculina. Tornada de les semifinals, Prat i Sant Mauro, que ho decidiran els penals. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: Sí, s'aporten tres penals per cada equip. Tots dos equips han anotat els tres penals que han llançat. Acaba de transformar el seu Abel Sortida. Per tant, empat a tres. Ha llançat i llença primer el Sant Mauro. Ha escollit porteria al Prat. Per tant, recapitulem, queden dos llançaments de penal per cada equip. Tots dos equips han anotat els tres penals que han llançat. Ara va Jairon, oportunitat per al Sant Mauro per tornar a avançar-se, però com diem, tot empatat 3-3 en aquesta tanda de penals, a falta de dos llançaments per cadascun dels dos equips.
0: Doncs així estan les coses. De seguida tornarem per veure com es resol aquesta tanda de penals entre Prat i Sant Mauro. I en bàsquet, Lliga ACB, què fa el Barça, Eric?
2: Doncs últim quart de partit, resten dos minutets perquè acabi l'enfrontament entre el Barça i el València. De moment el resultat no és favorable al Barça. 69, València Bàsquet 93.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: 8 i 32, doncs, ben pendents d'aquesta tanda de penals entre Prat i Sant Mauro, en una play-off d'ascens a tercera divisió, on ahir la Pobla de Mafumet va aconseguir classificar-se superant el Rubí, remuntant un 0-2. Què va passar, Ràdio Rubí, Siscolara?
2: L'alegria va per barris i en el món de l'esport i en concret del futbol hi ha una distància justament proporcional amb respecte a la tristor. És el que es va viure en la cita entre Pobla de Mafumet i Unió Esportiva Rubí amb la part positiva que se la va quedar al conjunt tarragoní que jugava la promoció d'ascens en semifinal de tornada com a local i va fer valdre aquest factor camp davant de la Unió Esportiva Rubí. Part positiva d'un equip que confiava en la remuntada d'un partit que al descans perdien 0-2 i amb un protagonista, Joel Garrofer, que va fer l'empat a 2 i el 3-2 a la pròrroga. Partit molt igualat, amb domini dels locals, bones ocasions, però la Unió Esportiva Rubí que aprofitava, diguem-ne, que un moment de jampec en els 5 últims minuts de la primera meitat per col·locar-se 0-2. 1-2 just arrencar la segona, empat per arribar al final i pròrroga amb el gol de Joel Garrofer, en el qual es notava també l'aspecte físic d'una Unió Esportiva Rubí que acabava trist però orgullós del que havia fet. Escoltem el seu capità Aitor Torres.
3: Una pena perquè ho hem tingut molt a prop i ens ha escapat. Pues, hem arribat molt justos de forces contra un equipàs per bé i ens han remuntat.
2: En qualsevol cas, bon camí de la Unió Esportiva Rubí amb l'objectiu de la permanència assolit i pel que fa a la Pobla de Mafumet a seguir somiant amb l'ascens a la tercera ref.
1: Doncs sí, i gràcies, com deia el Siscu, amb els gols de Joel Garrofer.
4: Bueno, sí que és veritat que hem començat perdent, però després ho hem parlat, hem sabut reaccionar bé i això és la Pobla fins al final. I mira, la setmana que ve contra el qui guanyi demà. Vinc d'un any complicat, sapiguent pues, d'on venia, de com vaig començar aquesta temporada i de com s'ha portat la Pobla de bé amb jo. Jo sabia de que un dia arribaria així, tenir la mentalitat forta de seguir creient, de creure, d'aprofitar els minuts que puc. I mira, avui he tingut la sort d'ajudar l'equip amb dos gols i supercontent per mi i per l'equip.
1: I molt content a la Pobla i, mare meva, no falla ningú a Prat Sant Mauro. Ivan Conde, com es resol això?
5: Doncs ja estem a la mort súbita i per súbita l'episodi segurament d'algun cor dels aficionats de l'Etrat perquè amb el 6-5 acaba de llançar fora el de gol que ha de patocat la bola i ha anat ben a prop del travesser, ha entrat in extremis, per tant, recapitulem, 6-6, mort súbita, cap equip ha amarrat un penal, 12 penals, 12 cap a dins, ara té el torn al Sant Mauro, per tant, doncs, la tanda de penals que més emocionant no pot estar i sobretot això, efectivitat màxima del 100%, 12 llançaments, 12 cap a dins, ara té l'oportunitat al Sant Mauro i gol. Per tant, 7-6 per al Sant Mauro, es dirigeix Pablo Upano per llançar, si anota es manté en vida aquesta tanda de penals, si falla o la té Caleb, el Sant Mauro es classificaria.
1: Mare meva, com està ara mateix aquesta tanda de penals? Vinga, anem a escoltar a veure el penal de Pablo Ufano. A veure si es resol d'alguna manera ja aquesta tanda de penals.
5: Doncs ja diposita la pilota sobre el punt de penal Pablo Ufano, l'únic jugador nascut al Prat de Llobregat de la plantilla enguany, que va arribar el mes de novembre sota Pals Càlef, que ha estat a prop, com diem, d'aturar un penal al Francí de l'Ufano. Xuta, Càlef! Tindrem molt bones imatges per determinar-ho, però els jugadors de l'Associació Esportiva Prat molt empipats, apropant-se a la tripleta arbitral, la celebració a l'altre cantó dels més de 250 aficionats que s'han desplaçat des de Santa Margarida, no? Vull, això a l'espera de veure imatges, gol fantasma en una tanda de penals. Uf. Classificat el Sant Mauro, final Sant Mauro, poble de Mafumet.
1: No m'atreveixo a dir si ha entrat del tot o no ha entrat, perquè realment és una jugada realment estranya, eh? Bueno, amb aquesta aturada, la pilota que fa l'efecte que ens deia l'Ivan, acaba tocant el pal, sembla que entra, però no sé si del tot l'acaba traient sobre la línia o potser ha entrat, no s'acaba de veure el porter del Sant Mauro, però en qualsevol cas ja ho està celebrant el conjunt visitant i, per tant, els penals amb aquest final tan cruel pel Prat. Ara estem veient una altra repetició, veiem la rematada amb cama dreta, l'aturada del porter del Sant Mauro, aquesta pilota que va amb efecte, toca el pal esquerre i ara veurem en aquesta repetició, jo crec que entra, eh? Costa de veure, evidentment en directe haurà estat molt difícil per l'àrbitre, però jo m'atreviria a dir que acaba entrant del tot, però, en fi, s'haurà de mirar. En qualsevol cas, Ivan, si tens oportunitat de parlar d'aquí uns instants amb algun protagonista, ens ho fa saber.
5: Perfecte, fins ara.

0: Vinga, 8:38, déu-n'hi-do, hi haurà polèmica amb aquest penal, perquè jo m'atreviria a dir que acaba entrant la pilota, però si ho fa o si no ho fa és per molt poquet, i per tant, de moment, el Sant Mauro, que s'ha classificat a la tanda de penals davant de la Prat, i per tant jugarà contra la Pobla Mafumet la final d'aquest play-off d'ascens a la tercera divisió. Vinga, més play-offs d'ascens, en aquest cas play-offs d'ascens a la Lliga Elite. Aquesta tarda s'ha jugat la tornada de semifinals entre Viladecans i Palamós.
1: Viladecans 1, Palamós 1.
0: Passa la Viladecans, que havia guanyat a Palamós, i ahir també es va jugar el Turó de la Peira Igualada.
1: Turó Peira 1, Igualada 1.
0: Doncs en aquest cas el Viladecans, que ha aconseguit classificar-se, tot i no poder superar avui el Palamós, però ho havia fet el partit d'anada. Per tant, el Palamós, que diu adeu a aquest somni de pujar a Lliga Elit. Ràdio Palamós, Joan Aguilar.
2: El Palamós Club de Futbol diu adeu a la promoció d'ascens a la Lliga Elit després d'empatar un gol davant el Viladecans en el segon partit de la semifinal disputat aquest diumenge. Els de Marçal Joanol han viatjat al Baix Llobregat amb la intenció de fer història, però no han pogut remuntar una eliminatòria que ja es presentava complicada després de la derrota de la setmana passada. Marc Lloret dels Palamosins i Gallo del Viladecans han estat els autors dels dos gols de la jornada. Aquestes eren les declaracions de l'entrenador dels palamosins, Marçal Joanola, en finalitzar el partit.
3: Sí, veníem a un camp on només ha perdut un equip en tot l'any. Dels últims 7 o 8 partits crec que només li havíem fet un gol aquí a casa. Llavors érem conscients que era un camp molt complicat, que l'eliminatòria se'ns va complicar a casa. Jo crec que de les 4 parts que té aquesta eliminatòria hem fallat a una i ens ha condicionat tota l'eliminatòria. I avui només els hi puc donar l'enhorabona per l'ambició que m'han demostrat, per les ganes que han ficat del al 90, que és el que els hi demano, i jo així amb ells aniré aquest any, l'any que ve, els que facin falta.
2: Una llàstima per a un Palamós Club de Futbol que ha competit fins al final. Toca refer-se i treballar per tornar-hi la temporada vinent.

0: El reportatge en joc.
1: El Manresa ha estat un dels equips destacats del futbol català aquesta temporada, aconseguint l'ascens i el retorn a segona federació dos anys després. Avui en Jordi Givert, de Ràdio Sallent, ens porta aquest reportatge sobre el conjunt del Bages.

El Congost ha viscut una temporada històrica. No ha estat un camí fàcil, tampoc un camí curt, però el Centre d'Esports Manresa ja pot dir que torna a ser equip de segona federació. Una temporada exigent, de picar pedra, que ha acabat amb la millor recompensa possible, el títol de campions del grup 5 i l'ascens directe. 34 jornades de vertigen, on els blanquivermells han demostrat ser un bloc molt sòlid de la categoria. Sota la batuta de Sergi Trullàs, l'equip ha sabut combinar la paciència amb la constància. Les xifres parlen per si soles. 66 punts, 19 victòries i una solvència defensiva que ha fet de l'estadi Manresà un autèntic fortí. La traca final va arribar a la jornada 32. El guió semblava escrit per un amant del suspens, un cara a cara contra el Club Futbol Badalona, el perseguidor més immediat. Un estadi ple a vessar i 90 minuts per la història. Aquell 4-1 final, el millor partit del Manresa aquesta temporada, no només va significar els 3 punts, sinó també la certificació del campionat.

0: I és que el mèrit d'aquest Manresa és doble, si mirem al retrovisor. El grup 5 de la Tercera Federació ha estat una autèntica olla de grills. Els del Bages s'han hagut d'imposar a clubs amb molt més múscul financer i projectes amb un gran focus mediàtic com la Unió Esportiva Cornellà, l'Hospitalet o el mateix Badalona. Lluny dels grans titulars o dels pressupostos més elevats, el Centre d'Esports Manresa ha respost amb identitat i treball. Sergi Trullàs ha estat el tècnic que, amb el seu posat tranquil, ha dut el club a la victòria.
1: I al final és el dia a dia, no? Vam començar, ja et dic, a la pretemporada, vam fer molt bona pretemporada. Vam començar la Lliga potser amb una bona línia i a l'època de les lesions ens vam fer molt, molt més forts, no? Van haver moments que teníem 10 baixes i l'equip es va saber sobreposar tot això i penso que això també ha sigut un punt clau, no? Que ens vam fer molt forts, vam generar una base molt sòlida i ara, a la segona volta, s'ha demostrat que l'equip tenia molts jugadors molt competitius, que qualsevol podia jugar i al final, com sempre he dit i ara s'ha fet famós, tots som un. I amb aquest tots som un hem aconseguit ser campions.
0: El tècnic va arribar quan faltaven 5 jornades de la temporada passada i a l'estiu va decidir quedar-se. En el seu primer any al club ha sumat un ascens que a més coincidia amb el 120è aniversari del club. Els jugadors han acompanyat. Mateus ha estat un pilar a l'eix de la defensa i a més han tornat a Manresa jugadors de la ciutat com Eric Montes o Aleix Díaz, que han augmentat el nivell competitiu. També jugadors de la casa que mai han marxat com el capità Òscar Pulido han estat uns referents. En aquest cas, el porter va agafar les paraules a la celebració a l'Ajuntament de Manresa.
2: Precisament per això, com a capità del Centre d'Esports Manresa, m'agradaria aprofitar aquest moment per fer una crida a tota la ciutat, a l'Ajuntament, a les entitats, als patrocinadors i a tota la gent que estima aquest club, perquè caminem junts en un moment tan important com aquest.
0: Jugadors i club miren endavant per encarar una nova temporada a la segona federació i en aquest sentit serà important l'arquitecte d'aquesta actual plantilla i que ja està treballant per confeccionar la de la temporada que ve. Es tracta del director esportiu Sergi Benavides, que fa poc ha renovat amb l'entitat.
3: El fet de que aquesta comunió que hem tingut amb l'afició, amb la gent, amb la plantilla, amb la direcció del club i amb el cos tècnic continuï, perquè crec que serà clau. O sigui, ens espera un futur brillant si seguim amb aquesta direcció de la humilitat, de ser un equip treballador, de no fer massa soroll, però sí que deixar-nos tots, o sigui, des dels que manen fins als que juguen.
0: Així doncs, encara que hi hagin cares noves i reforços durant aquest estiu, la temporada que ve, la filosofia del Centre d'Esports Manresa serà la mateixa. Treball discret, a picar pedra i continuar lluitant per aconseguir, en aquest cas, una permanència a la segona federació.

0: 8 i gairebé 47 minuts. Ha acabat ja el partit a la Lliga CB del Barça, Eric.
1: Doncs sí, el partit que ha acabat on el resultat final entre el Barça i el València Bàsquet ha estat de 77 punts pel Barça i 102 al València Bàsquet, un resultat massa avoltat.
0: De dura derrota per al Barça amb xiulets al Palau Blaugrana i que fa que els blaugranes acabin en la cinquena plaça a la Lliga CB, a la Lliga regular, de manera que doncs tindran el factor pista en contra en els play-offs. Els quarts de final s'enfrontaran a l'UCAM Múrcia, en aquest cas al conjunt blaugrana. I d'aquesta manera, la penya, que ha acabat sisena a la Lliga regular, també amb el factor pista en contra, jugarà contra el Baskonia en aquest play-off. Per tant, Baskonia-Penya i UCAM Múrcia-Barça seran els partits de play-off, de quarts de final, per als dos equips catalans. Vinga, 8 i 47, parlem de futbol sala. A la primera masculina està disputant el play-off pel títol al Barça, doncs que va guanyar el primer partit el divendres davant de Valdepeñas, i demà dilluns a les 9 jugarà precisament a terres de Ciudad Real doncs el segon partit, el millor de 3 d'aquests quarts de final. Si guanya demà el Barça, es classificaria per les semifinals. Si no, hi hauria un tercer partit al Palau Blaugrana aquesta setmana. Javi Rodríguez, el tècnic del Barça, que vol acabar per la via ràpida aquesta sèrie de quarts de final.
2: Todos sabemos lo que nos jugamos, ¿no? Hemos llegado en el momento cumbre de la temporada, lo más importante, y queremos sacarlo como sea. Se notaba el equipo un poquito al principio, no te voy a decir tensionado, pero sí un poquito que no estaba bien a gusto en la primera rotación. A partir del primer gol y el segundo, ya pues el equipo se ha soltado y ha sido el equipo de siempre, ¿no? En la segunda parte, pues creo que ellos no nos han generado, o nos han generado muy poquito. Hemos metido 4-1, nos ha dado tranquilidad y creo que al final en el cómputo global creo que hemos sido mejores. Pero bueno, es el primer punto de la eliminatoria, hay que ganar dos, el mejor de tres, es el que pasa a semifinales y ya sabemos cómo está todo. Inter ha ganado en campo de Cartagena, Manzanares ha ganado en campo de Palma, al final va a ser difícil.
0: Vuit i 49 i més futbol sala. La primera femenina, ahir va acabar la Lliga regular.
1: Les Corts, 5, Alcantarilla, 0. Penyes Plugues, 1, Alcorcón, 5.
0: Doncs dia de comiat, en aquest cas amb Mamut Les Corts, doncs retira, o en aquest cas jugava l'últim partit amb el primer equip de Mamut Les Corts, la portera Àngela, i també se'n va Lucy Gómez, la jugadora gallega que torna cap a les seves terres, i ahir va rebre un homenatge. Avui hem parlat amb ella i això ens deia.
3: Estoy muy bien, muy contenta. Con resaca emocional de ayer, de último partido, de la despedida. Pero bueno, al final me voy contenta porque ha sido tres temporadas bonitas, me llevo muchas experiencias, muchas personas que son importantes para mí. Y sobre todo orgullosa porque cuando llegué, bueno, la primera vez que subí a la primera división, ha sido difícil porque, bueno, era complicado, tema pistas, las condiciones eran muy diferentes a otros equipos más profesionalizados de primera división, pero he visto un crecimiento y ahora me voy a la Illa, que es como una casa para nosotras, con todas las condiciones que tenemos ahora, el gimnasio, todo. El cambio ha sido enorme en 3 años, entonces me voy feliz por ayudar al equipo a mantenerse en primera y por vivir ese crecimiento. Así que nada, siempre será mi casa y pues bueno, las Mamuts ya lo saben, que siempre las llevaré en el corazón.
0: Doncs ben contenta Lucy Gómez, la jugadora de Mamut Les Corts, que com dèiem, torna a terres gallegues, torna cap a la seva terra, doncs per motius també professionals. I també hi va haver comiats en el Penyes Esplugues d'Alcorcón. El Penyes Esplugues, recordem, havia perdut la categoria ara fa una setmana. Ahir s'acomiadava a casa del seu públic i era també l'últim partit de la capitana, Pilar Ribas, després de molts anys. Una Pilar Ribas que continuarà vinculada al club, però ja no com a jugadora del primer equip, i que estava també molt emocionada un cop acabat el partit.
4: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fer un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar en tot el que pugui al club.
0: I de la seva banda, el tècnic del Penyesplugues, Jacob Bustamante, doncs que ha començat a mirar ja en el futur.
5: Ara portem just una setmana amb totes reunions, de planificacions. És veritat que sí que ens havíem anticipat una mica pensant en l'escenari d'estar a segona divisió un altre cop. I crec que en la següent una setmana, dues setmanes, serà quan es comença a tancar tot, saber una mica com queda la plantilla. L'objectiu del club és intentar tornar quan abans. Això no és senzill, l'ascens de la segona divisió és molt, molt complexa. Però la intenció és mantenir bloc al màxim que puguem, reforçar-nos i aconseguir tenir plantilla de jugadores joves, també que ens donin futur i intentar estar en disposició de barallar-nos per tornar-hi, sabent que és molt complicat, que hi ha una lliga molt llarga, que hi ha un pla de després, però l'objectiu del club és aquest.
0: Doncs el Penyesplugues que baixa i dos equips catalans intenten pujar a primera femenina en el play-off d'ascens. Ahir, a l'anada de les semifinals, van perdre tots dos.
1: San Fernando 5, Linyola 3, Rubí 1, Almagro 2.
0: Doncs el Linyola tindrà la tornada a casa dissabte a la tarda i estan convençudes d'intentar remuntar. Això ens deia ahir la capitana Montse Carles.
6: Aparentment és una derrota, és un cop dur, però queda tot obert a Linyola. Creiem que una diferència de dos gols la podem assumir. Era molt important que, malgrat no treguéssim aquest partit, el resultat fos el més ajustat possible per deixar-ho obert a casa nostra i les esperem. Hi ha mentalitat pel pròxim cap de setmana, les esperem a Linyola, amb la nostra afició, la nostra pista i a punt per treure aquest partit, remuntar-ho i passar a la següent eliminatòria.
0: I el Rubí també haurà de remuntar, però a la pista de l'Almagro va perdre 1-2. El tècnic del Rubí és Jordi Archill.
7: Crec que la segona part hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però, bueno, no, si no fas gols, doncs en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, prefereixo perdre com avui.
0: I a tot això, us dèiem, el Badalona ha perdut 4-1 en l'anada de la final catalana del play-off d'ascens a segona federació al camp del Cornellà, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
8: El Cornellà ha deixat pràcticament resolta l'eliminatòria de les semifinals d'ascens a segona federació en el partit d'anada disputat aquesta tarda al municipal de Cornellà contra el Badalona. El conjunt del Baix Llobregat ha guanyat ni més ni menys que per 4-1 a l'equip escapulat. La primera part ha estat molt igualada. Hi ha hagut molta igualtat. Aproximacions interessants a les dues porteries, però sense grans ocasions de gol. Però en els 5 primers minuts de la segona part ha arribat la desfeta de l'equip badaloní. Marc Esteban ha inaugurat el marcador després d'aprofitar un refús del porter Carlos Azón. El 2-0 ha estat obra de Durreis. El mateix Durreis ha fet el tercer 15 minuts després, fent el 3-0 i deixant ja l'eliminatòria molt encarrilada pel seu equip. El 3-1, obra d'Antoni Asso, el jugador del juvenil Lliga Nacional que ha ascendit a Divisió d'Honor del Badalona, li ha donat un bri d'esperança a l'equip de Miquel Azparren, però no ha sabut aguantar aquest 3-1 que li podia donar una mica de vida esportiva de cara a la tornada, i Marc Fernández, de llançament de falta lateral directa, ha aconseguit batir davant l'incredulitat de tots els components del Badalona de nou el porter Carles Razón i establir el 4-1 que ha provocat la bogeria al municipal de Cornellà. Per tant, molt encarrilada l'eliminatòria pel Cornellà, molt difícil pel conjunt escapulat d'aquí a 7 dies a la tornada al municipal de Badalona.
0: Doncs diumenge vinent a la tarda n'estarem ben pendents d'aquest Badalona-Cornellà amb 4-1 per als verds després del partit d'anada. Després recordem que qui guanyi aquesta ronda haurà de guanyar una tercera ronda contra un equip estatal. Vinga, ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 ens hi posem. Amb la segona hora hem de parlar de bàsquet, ja tenim rivals per al Barça i la Penya als play-off de la Lliga CB. Ha pujat el CB Prat a segona FEB, veurem si es fa efectiu o no aquest ascens. Hem de parlar de waterpolo, d'handbol, d'hoquei i herba, de moltes coses aquí a l'Enjoc.
9: La xarxa de comunicació local.
10: L'univers infinit.
11: Les Pioneer i les Voyager, als confins del sistema solar. Hi ha cinc sondes, cinc satèl·lits, que s'han accelerat tant que algun dia sortiran del sistema solar. La que es va enviar més recentment va ser la New Horizons, llançada el 2006 cap a Plutó i més enllà. Però dècades abans ja s'havien llançat les Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 i Voyager 2. El 2 de març de 1972 es va llançar la sonda Pioneer 10. Va ser la primera sonda en travessar amb èxit el cinturó d'asteroides i de passar molt a prop de Júpiter el desembre de 1973. Planeta que va fotografiar amb detall per primera vegada a la història. 10 anys després, va travessar l'òrbita de Neptú i durant molts anys va ser l'objecte més llunyà, però el setembre de 2004 va ser superada per la Voyager 1. La darrera senyal d'aquesta sonda va ser rebuda el 23 de gener del 2003, quan estava a 12.000 milions de quilòmetres de la Terra. En l'actualitat, es dirigeix cap a l'estrella Aldebaran, on arribarà d'aquí 1.690.000 anys. Però no ens arriba cap senyal d'ella. Un any després, va ser llançada la Pioneer 11, la seva germana. Aquesta sonda va visitar dos planetes, Júpiter i Saturn. El 4 de desembre del 74 va sobrevolar Júpiter i va obtenir imatges del planeta i d'alguns dels seus satèl·lits. Després es va dirigir cap a Saturn, on va arribar l'1 de setembre del 1979, prenent les primeres fotografies de prop del planeta dels anells. Al febrer de 1990 va travessar també l'òrbita de Neptú i es va perdre el seu contacte el 24 de novembre de 1995, quan estava a més de 6.000 milions de quilòmetres de la Terra. El 5 de setembre de 1977, es va llançar la primera d'una nova generació de naus interplanetàries, la Voyager 1. Els seus objectius van ser Júpiter i Saturn. El 5 de març de 1979 va sobrevolar el planeta més gran, obtenint moltíssima més informació d'ell i dels seus satèl·lits. I el 19 de novembre de 1980 va fer el mateix amb Saturn. Va viatjar cap a l'exterior del sistema solar i el setembre de 2004 va esdevenir l'objecte humà més llunyà, passant per davant de la Pioneer 10. Uns dies abans del llançament de la Voyager 1, es va llançar la seva germana Voyager 2. Tot i que va ser llançada abans, ràpidament va ser adelantada per la Voyager 1. Aquesta sonda va fer un viatge espectacular, ja que va visitar els quatre planetes gegants: Júpiter, Saturn, Urà i Neptú.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
1: Però això ja és això, no?

Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parle en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. T'han parlat massa dels saguntins i dels que per la pàtria moren. Les teves glòries i els teus records, records i glòries només de morts, has viscut trista. Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vessar la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang, vida pels d'ara i pels que vindran. Vessada és morta. Massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Tràgica, duies amor els fills, te satisfeies d'honres mortals i eren tes festes els funerals. Oh, trista Espanya! Jo he vist els barcos marxar replens dels fills que duies a que morissin. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora del mar com una folla.

On són els barcos? On són els fills? Pregunta-ho al Ponent i a l'Ona Brava. Tot ho perderes, no tens ningú. Espanya, Espanya, retorna amb tu. Arrenca el plor de mare. Salva't, oh, salva't de tant de mal, que el plor et torni fecund, alegre i vida. Pensa en la vida que tens entorn. Aixeca el front, somriu als set colors que hi ha en els núvols. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora. No entens aquesta llengua que et parla entre perills. Has desaprès d'entendre en els teus fills. Adéu.

0: it on down to the funky disco sound.
1: Five, four, four.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a l'edició 645 de Hot Dance 80. Avui a la història del High Energy tindrem una formació anomenada Usura. Després tindrem una entrevista a Irene César i a Pedro Morales de Die Dream, que el 2026 tornaran a enregistrar. Com sabeu, HDMR té dos programes, Hot Dance 80, que s'emet per Catalunya i Andorra, i Hot Dance 90, que és un programa d'Eurodance que s'emet a Xile. L'entrevista l'hem fet en castellà, així s'emetrà els dos programes. I per acabar el programa Hot Dance 80, doncs escoltarem Sabadell Sound. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Usura fou un dels projectes més influents i emblemàtics de la música de ball italiana, italodance i eurodance de la dècada dels 90. Al darrere d'aquest nom es trobava un equip de productors de primer nivell que varen ajudar a donar forma al so electrònic de l'època, combinant elements del house, el techno i el trance amb un enganxament comercial. Open your mind. Open your...

El projecte va néixer 1992 a Itàlia de la mà de la discogràfica Time Records. El nom Usura és en realitat un acrònim firmat per les inicials dels cognoms dels seus fundadors i productors clau. La U de Claudio Urbanetti, la S de Gianfranco Sortino, la U de Walter Ugarkovic, la R de Richie Romanini i la A d'Alessandro Alberti. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

Drive My Crazy, un any després, un tema que abraçava de ple el Eurodance que dominava el continent. En aquell moment, incorporant veus i un ritme més accelerat.

0: El 1996 us surt a unir forces amb un altre dels titans de la música dance italiana de l'època. D'atura d'aquesta col·laboració van néixer dos autèntics himnes de les pistes de ball. Un és Infinity.
1: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
2: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting a journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity.

1997, la continuació lògica de la seva aliança, explotant el so Dream Trance i progressiu que imparava a finals dels 90.

I ja que hem tingut la Irene César i el Pedro Morales avui a Hot Dance 80, acabarem aquesta edició amb música de Sabadell Sound. Ara són els Squash Gang amb aquest seu gran èxit, I Want an Illusion.

0: au bord de la mer.
1: La música de Squash Gun, una formació formada per Francisco Quijada, perdó, José Quijada i Cristina Manzano. Anem ara a escoltar la Cristina Manzano en solitari.

0: La Cristina Manzano, que ha avançat de que a finals del 2026 traurà nou tema.
1: Hola, som els Closet i estàs escoltant Hot Dance 80.

la música dels Closet, Living in Your Eyes. El vàrem tenir a l'edició anterior de Hot Dance 80 perquè vàrem anar a Terrassa perquè ens va dir Josep Maria a veure si ens veniu a veure en directe. I ja que ells han vingut, doncs, a Vic, a Taradell, a Tordera, teníem d'anar a veure'ls en directe. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical Bàrbara Roja Show. I aquí, dirigint, intentant i presentant, Josep Maria Jurado. Acabem aquesta edició escoltant a Alan Cook.

0: 107.1 FM.
1: Ens parlava de l'activitat la regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
2: I farem una caminada i en aquesta passejada doncs en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona i un cop arribem a Can Saleta doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals. Que...
1: Mor en estranyes circumstàncies un home sospitós d'assassinar un tordarenc copropietari del Club Rosa fa 20 anys. Segons el Punt Avui, els Mossos investiguen els punts foscos de la seva mort, que es produeix 20 anys després del crim pel qual va ser sospitós. I l'Infantil A, la de l'Atlètic Club Tordera, es proclama campió de Lliga. Després de guanyar el seu darrer partit, conquisten la primera divisió infantil i posen rumb cap al play-off d'ascens a divisió d'honor. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada bàsicament pel temps estable i assolellat i per la calor. Avui les temperatures que pugen més, les màximes fàcilment s'enfilaran fins als 31-32 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa oscil·laran entre els 28 i els 29 amb vents fluixos aquest matí però moderats aquesta tarda de Garbí. Almenys aquesta tarda serà una mica més agradable amb el vent i la situació marítima dominada pel marejol aquesta tarda amb alguna petita àrea de maró poc important. De cara a demà, les temperatures pugen una mica més, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes que podrien fregar els 32-33 graus a l'interior del Maresme, i de cara a demà passat divendres es mantindran sense canvis. Sembla que el cap de setmana podrien baixar una mica amb algun petit ruixat de tarda cap a l'àrea del Maresme Nord, però sempre fenòmens puntuals i poc importants.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: La tarda és record.

0: Molt bé, doncs, aquí estem. Bona tarda, benvinguts, benvingut en Salvador Romans, que és el que ens porta el control.
1: Bona tarda.
0: Les músiques, rep les trucades, tot ho fa ell. Jo vinc aquí només a fer
1: bueno,
0: número.
1: Bueno, això de tot no, eh?
0: Quasi tot.
1: No carreguem tant la motxilla.
0: Bona tarda, doncs. Anirem per el que va aquest programa, que és un programa que el patrocina el restaurant del Camí Ral número 146, i és el mateix nom, el Camí Ral. I dona una paella per dues persones. Està obert de dimecres a diumenge, i l'horari és a la 1 a les 4 de la tarda. El dissabte i el diumenge va a la carta, en els altres dies és menú diari. Per tant, anem a dir-vos doncs, que si truqueu al 93-764-2893 podreu participar en aquest concurs que fem entre totes les trucades i demanant una cançó o opinant aviam qui voleu escoltar la setmana que ve, Salvador? Perquè ja sí. Hem fet en Pedro Infante avui,
1: sí.
0: Que havia quedat així la cosa entre sí i no i empatats.
1: Sí.
0: Doncs avui tenim en Pedro Infante, però per la setmana que ve qui voleu escoltar la setmana que ve?
1: Julio Iglesias o...
0: Lorenzo Santamaría.
1: Toma.
0: Ens ho heu de dir com ens truqueu.
1: Clar.
0: I així també participareu en el sorteig.
1: Això.
0: I ara ja podem llegir, doncs, les cançons que tenim per avui. Són d'en Pedro Infante.
1: Sí.
0: Totes. Menys la carta, que he fet una carta petita, perquè... Ja que per una vegada que posem ranxeres, aprofitem-s'hi, no?
1: Ah, sí.
0: I sentirem ranxeres de trotxa i metge, i inclús a la carta n'hi ha alguna altra. Doncs anem per la primera cançó, que és Tu enamorado.
1: ¿Qué te ha dado esa mujer?
0: La calandria.
1: Quisiera decir tu nombre.
0: Muy despacito.
1: Un mundo raro.
0: Cartas marcadas.
1: De ser corazón, corazón.
0: Sí, amorcito, corazón també.
1: Carai, perdón, no pido.
0: El seminarista.
1: 100 años, bueno.
0: El rei.
1: Yo soy mexicano.
0: I les mañanitas. Aquestes són les cançons que tenim de Pedro Infante avui. Alguna ja la tenim demanada, perquè podeu demanar el que tingui el meu número de telèfon i sigui meu del WhatsApp, ho podeu demanar anticipadament, i així nosaltres ja tenim programació, però si no arriben trucades ja el tenim programat també. Anem per dir les que tenim la selecció de sempre, una llista avui molt petita.
1: Cristian, comença... no? El Cristian Nolan no el coneixes, aquest?
0: Sí, bueno, l'he vist per el WhatsApp, el YouTube.
1: Cuando la vida duele, no?
0: Cuando la vida duele. És maca, eh? Sí. És un bolero,
1: sí.
0: Molt maco. Los Panchos cantaran El reloj.
1: Sí. Cheyenne. I el Cheyenne, Tal vez es amor.
0: I Vicente Fernández, un altre mexicà, dirà México lindo y querido.
1: Sí. Ja saps que en Pedro Infante era més actor que cantant, quasi bé.
0: Sí, vaig veure que havia fet bastantes pel·lícules, sí.
1: Sí.
0: Doncs, bueno, mira, però també li va servir de molt que sapigués cantar, perquè si no, en les pel·lícules no hagués pogut cantar, no, ja no l'haguessin agafat per fer pel·lícules.
1: Segurament, però també era aviador.
0: Ostres, aquest home feia de tot.
1: I va morir molt jove, 39 anys.
0: Doncs, ostres.
1: I amb un accident d'aviació.
0: És que tots aquests que són cantants i aquestes coses...
1: Una tenen cosa avions. Altra, Tots tenen avions.
0: Tots tenen avions, o tenen accidents de cotxe, o cauen en el mar i no saben nadar.
1: Això,
0: en fi,
1: això no porta salvavides.
0: Tenim una trucada o no?
1: Aviam, sí.
0: Hola.
1: Hola.
0: Hola. Aquí hi ha algú?
1: Hola.
2: Ah.
0: Ah, en Xapallit
2: no
0: pot...
2: Ara no sé si m'he equivocat.
0: Vostè ha trucat al 93-764-2893?
2: Sí.
0: Doncs és aquí, on te va. És Ràdio Tordera.
1: Sí.
2: Ah, és Ràdio Palafolls.
0: No, Ràdio Palafolls també hi és, però no fan aquest programa, Fan un altre.
2: Bueno.
1: Si paguen bé, anirem a fer-los-hi.
0: Sí, si paguen bé, potser que ens trasladem.
2: Bona tarda a tothom.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. Què? Has escoltat les cançons?
2: Sí.

0: això en d'això, en Salvador.
1: En Salvador també canta molt bé, eh? Canta, va cantar el Toro de Blanes, ell.
2: Canto com un almeja.
1: Vinga, Joan.
2: Vinga, adéu.
1: Bona tarda.
0: Adéu.
1: Adéu. I ara no sé, tenim un altre. Doncs hola, bona tarda, amb qui parlem?
3: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, Europa, aquí a España. Hábleme usted, ¿qué idioma?
3: Y hola, mi hermano guapo.
2: Hola, Marc, bona tarda.
3: Ya te curado del constipado?
2: Quasi ja està, sí.
1: Ja està chupado esto.
2: Gràcies. Sí, em cuido.
1: Quina cançó vas?
3: Juan, la semana que viene quiero lo de la temática.
1: Molt bé, te apunto aquí. Muy bien. ¿Qué més?
2: Volia un bolero, no? Volia un bolero.
1: Ell no.
2: A l'Àngel Droc li dedica, no?
1: Sí, per això... ara ell demanarà una cançó. Val, és un altre.
2: És un altre tema, això.
3: Sí. La que... Enamorada, ¿no?
1: También que eres la enamorada.
3: Sí.
1: ¿No te gusta Amorcito Corazón?
3: Y luego...
1: Bueno, pues ya me gusta.
3: ¿No?
1: ¿Cuál que eres?
2: Quisiera decir tu nombre. Ay, mare.
3: Sí.
1: Quisiera decir...
2: Aquesta no és d'en Pedro Infante, eh?
1: Bueno, no sobra pas impossible.
2: He tingut de remenar molt, eh?
1: Bueno. Doncs és igual, li posem aquesta, no? Si vol
2: sí,
1: aquesta.
2: Sí, sí, però...
1: A qui la dediques, Marc? Marc? No.
3: A la Oliveda, para que te me jode.
1: Molt bé, així m'agrada. Nosaltres també n'hi posarem alguna.
2: Sí.
3: Molt I a bé. Mi padre también.
1: Tu padre escucha el programa?
3: ¿Eh?
1: ¿No se escucha tu padre?
3: Bueno, sí. Juan.
1: Dime.
3: Y también de la dedicó a Tony López.
1: Ah, molt bé. Així es m'agrada.
3: I a la Benita.
1: Molt bé.
3: I al Wifi. I a mi madre.
1: Oh.
3: I a la Maria Lecele. I a la Erika. I a Jorge. I a la mujer de Jorge i a la Aitana Bonmatí.
1: Carai, molt bé, doncs. Moltes gràcies.
3: I a Salvador.
2: Gràcies, Marc.
1: Gràcies. Vinga.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Adéu.
1: Adéu. I ara ens tenim una altra. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Maria, de l'alma mia. Yeah. Vaig a veure la Quimeta.
4: Ai. I que, bueno, me n'alegro, jo està bé o
1: va
4: què?
1: Va dir que poder aquesta setmana vindria.
4: Bueno.
1: A veure, si ens escolta, també. Té una ràdio allà penjada a la butaca, que està escoltant Ràdio Tordera.
4: Bueno.
1: Algo és algo, no?
4: Sí.
1: Digue'm, Maria.
4: Bueno, yo voy corazón, corazón.
1: Oh,
2: corazón,
1: maca.
2: Corazón.
1: Molt bé.
4: Que la setmana passada me'n van posar una de tan maca.
1: Veus, és que la gent no ens fa cas a nosaltres. I cançons
4: sí,
1: molt
4: veritat,
1: maques,
4: eh? Era per recordar, però recordar, de veritat, eh?
2: I quin era?
4: D'aquella que es ballava amb un rajol.
2: Ah, això sí. Això, ho ballen sí. Així els xotis, eh? Amb un rajol.
4: Però, a veure, quan ets jove la balles amb un rajol. Però quan te fas gran...
2: T'entrebanques amb un rajol.
4: Perquè no et pots moure.
1: També, però la balles.
4: La balles, sí. Balles la reconsagrada.
1: Molt bé.
4: Bueno, molt bé. La dedico a les meves amigues,
1: bé.
4: A tots vosaltres, a tothom que escolti i a la Quimeta.
1: Molt bé.
2: Doncs gràcies.
1: Moltes
4: vale?
1: Gràcies. I que vagi bé la setmana.
4: Apa, adéu.
1: Adéu. Bueno, doncs anem per una altra.
5: Hola.
1: Hola,
5: que estic aquí esperant que acabi.
1: Home, la Montse, senyora, és la Montse.
5: Ha sortit dues trucades a la vegada.
2: Quien espera, desespera.
1: La Montse de Sant Genís desespera.
5: Sí, senyor.
1: Digues, Montse.
5: Molt bé. Doncs, bueno, aviam, ara ja m'ha marxat de la memòria la que havia triat.
1: Ai.
5: A veure, una magica.

0: canal te posarem avui que, d'això, per dedicar-la al meu home, l'Emilio, que demà és el sant.
1: Ah, molt bé, felicitats.
0: I per tothom que escolti el programa.
1: Molt bé, doncs a veure quina li podem posar, Morcito Corazón.
0: Bueno, vale.
1: Ah, perquè és el teu amor, és el teu amorcito. Abans era amor, ara amortito.
0: De tota la vida, sí, senyor.
1: Dios, vinga, te posarem aquesta. Gràcies per trucar.
0: Doncs gràcies per tot. Vinga, que aquest programa que duri molt, si pot ser.
1: Adéu, intentarem.
0: Vinga,
1: adéu. I ja podem posar cançons?
2: Com tu me diguis i la que me diguis.
1: Mira, podem posar el Xeian, que ens ho ha demanat l'Anna Fernández, ja fa una història que me l'ha demanada.
2: Un moment.
1: És de la llista de baix.
2: Entra una trucada.
1: Entra una trucada. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Oh, és la Quima. La Quima.
3: Ho sento de lluny, lluny, lluny.
2: Però la Quima sembla que estigui a les barques de Canet.
1: Sí, que estàs prenent el sol.
3: Ui, a les barques no n'hi ha. Abans n'hi havia vingut.
1: No n'hi ha.
3: Ni jo ho vaig conèixer. Bueno, mira, jo voldria la cançó Quiero decirte un nombre.
1: Molt bé.
3: I quin heu dit els cantants de la setmana? Julio Iglesias no, l'altre. Quin és?
1: Lorenzo Santa Maria.
3: Això, aquest, com dius,
1: Lorenzo Santa Maria.
3: Sí. Això, aquest. Va, doncs jo voto per aquest, eh?
1: D'acord.
3: Vinga, la dedico a tothom. I la Quimeta Puig, que es posi bé ben aviat.
2: Això,
1: molt bé, esperem que sí.
3: Escolta, esperem vinga, sí. Adéu, bona adéu, tarda.
2: Adéu, adéu, adéu, adéu. Doncs ara bé, sí, no?
1: Com dèiem.
2: La de Xeient,
1: sí, doncs, que l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-la especialment a en Marc Massaguer i les amigues que té l'Anna.
2: Tal vez es amor.
1: Tal vez es amor, el que et sentim.
2: Tal vez es amor.
1: A vegades penses que és amor i penses que allò millor és tírria, no?
2: I és una altra cosa, eh?
1: Sí, ara.

0: xula, eh? Sí, ja fa anys que no el veig, vull dir, vaig anar a veure, eh?
1: Té molt tema maco, Cheyenne.
0: Vaig anar a veure-la en directe. Ai, que sa les ranxeres!
1: Clar, com que tenim dues trucades, si vols agafar una...
0: Agafem-ne una, primer. Hola.
1: Una que ha marxat.
0: Una no hi és, l'altra. Bona tarda.
1: Hola.
0: Bona tarda. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ara, amb qui parlem?
2: Amb la Cinta Plaça.
0: La Maria Cinta.
1: Clar que...
0: La Maria Cinta.
1: Que perd la veu per aquí la teulada.
0: Sí, se li escapa la veu.
2: Sí, no, no. No se sent aquí, no.
1: No.
0: Quina cançó vols que posem? Corazón, corazón. Les mañanitas.
1: La calàndria.
0: La calàndria. Vols la calàndria?
2: No, que la... Demanat-la a Quima de Canet, que no me'n recordo ara.
0: La Quima de Canet, qui l'ha demanat?
1: Quisiera decir tu nombre.
0: Quisiera decir tu nombre.
2: Ah, això, sí. No tinc memòria.
1: Ai, tu nombre.
2: El rico a la Quima, doncs.
0: Molt bé.
2: I a vosaltres, també.
0: Vinga, doncs, moltes gràcies. Vinga, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Bé, doncs anem per més feina. Posem una altra cançó, ara sí que sigui de la llista.
1: Sí.
0: En Xapallí ens ha demanat aquesta primera, de dalt de tot, Tu enamorado.
1: Tu enamorado.
0: Que canta en Pedro Infante, tu, una ranxera.
1: Tu enamorado, que és de...
0: D'en Pedrito.
1: D'en Pedrito. Sí, perquè va morir jovenet. No li podien arribar a dir Pedro, perquè no. 39 anys...
0: Encara era el nen de casa.
1: 70 anys que és mort, eh?
0: Déu-n'hi-do. També l'ha demanat en Marc, eh? Posem-ho aquí, Xapallí i Marc. Tots dos han demanat Tu enamorado.

0: emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: I ara, com que ens escolta l'emissora, podem parlar.
6: Doncs sí.
5: Posarem quisiera decir tu nombre, que l'ha demanat en Marc Massaguer i també l'ha demanat la Quima. Doncs anirem a escoltar aquesta per un tal José Luis Perales.
6: No, és una lletra escrita per José Luis Perales, però la canta en Jolesís... Ui!
5: Jolesís Jolesàs.
6: Jolesís Julián Andrés no sé què.
5: Bueno...
6: algun
5: si, ho fa bé, ja ens ho direu, no?
6: Ara comprovarem això, eh?
5: Sí, tira endavant, a veure.

0: I ara sí que continuem amb una altra de les cançons, que aquí tenim aquí cartes marcades.
1: Tu, però aquest en Perales ens ha deixat sense saber quin nom li volia dir, no?
0: No.
1: Ja sé que...
0: El vol well... dir, però no acaba de dir. Però, i ara l'hem de posar un altre dia a veure si el diu.
1: Però tu t'imagines, deu ser perquè cadascual li posi el nom que li convingui.
0: També.
1: Deu ser això,
0: també,
1: no?
0: També, i així la pots dedicar a qui vulguis.
1: No? Clar, ara aquí, deu ser això.
0: Això jo
1: pensem que, sí. Que és així, vinga.
0: Les cartes marcades...
1: Ah, cartes marcades, però que hi ha trucada.
0: Quina em dic que posaríem? És que em fa despistar.
1: Sí. Cartes marcades, hola. Una trucada.
0: Bon dia, bona tarda.
1: Hola.
2: Hola.
0: Hola, amb qui parlem?
2: Hola, sóc el Jorge. Què tal?
0: L'amic del Marc.
2: L'amic del Marc, que estic escoltant la ràdio.
0: Ah, molt bé. Què?
1: Molt bé, Jorge.
0: Què t'agradarà escoltar, tu?
2: Quina molt bé, estic a l'antena. Estic a l'antena, ara.
0: Sí. Quina cançó vols?
2: Bueno, que no ho sabia. Bueno, no sé, alguna que... que tingueu, perquè ja estaran totes escollides. Que,
0: mira, ja les...
2: No sé, no el mateix. El que vull és, sobretot, dedicar-se al Marc.
0: Vale, doncs posarem les Mañanitas, que la canta en Pedro Infante, vale, per en Marc.
2: La del rei David, no? Les Mañanitas del rei David.
0: Això. Molt bé.
2: Mira, aquesta m'agrada.
0: Sí. Molt bé, Jorge.
2: Pues, se la dedico al Marc, de tot cor, i també a tota la gent del Rus.
0: Molt ben fet. Nosaltres també els hi dediquem.
2: Jorge, doncs vinga. Moltes gràcies.
0: Gràcies per escoltar. Adéu. I ara
1: tenim una altra trucada. Que...
0: Sí, hola.
3: Hola.
0: És la Maria Cinta, que se li va al telèfon una altra vegada. Digue-me, Maria Cinta.
3: Sí, però tu no t'has recordat com has posat la cançó.
0: No, i no li hem posat, no li hem dit que també l'havia demanat la Maria Cinta. Ara ho direm.
3: No, jo no ho dic.
1: Home, Joan, bueno, tu, que la Maria Cinta està aquí mateix.
0: Clar, però bueno, sí. N'hi posarem una altra, eh?
1: Sí.
3: Bueno,
0: vinga.
3: Vale.
1: Una que se'n diu Muy Despacito.
0: No, sí, que se vaya despacito la cosa. Adéu.
3: Sí.
1: Adéu. Adéu.
0: Va, vinga, posem cartes marcades. Aquesta és la Mercè Garcia, que li agraden les ranxeres, i per tant també la dedicarem a la Maria Dolors Oliveres, perquè sí. Cartes marcades, aquestes cartes que estan marcades...
1: Que és una ranxera que sigui una mica ranxerita.
0: És alegre i està bé.
1: Sí. Vinga, cartes marcades.

0: i aquest sempre guanya, diu.
1: Hombre, tu... I ara farem la cançó de la Maria Maresma, Corazón, Corazón, que l'ha dedicat, pues, a la Quimeta Puig i a totes les seves amigues. Endavant.

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: La tarda és record.
4: I ara ha arribat el moment d'escoltar altre cop en Pedro Infante, perquè avui està dedicat especialment a aquest personatge.
5: Tant, que foten unes lletrotes, oi, cuate, que letreotas, que hacemos los maquis.
4: Aquí que te pega un tiro.
5: Pero...
4: Les Mañanites, ara escoltarem.
5: Ara Les Mañanites.
4: Sí, l'ha demanat en Jorge per en Marc Massaguer especialment, però també l'havia demanat en Salvador Massó, sí, per dedicar-lo en Jaume i la Julita, com fa cada setmana, sí, i tots els que escolten aquest programa. Però també el volem dedicar a Can Verdum, en Quim i la Mercè. També volem dedicar la Dolors Mas, a la Quimeta Puig, que sempre ens diu que ens escoltarà des de l'hospital, de l'hotel, no? Des
5: de l'hotel, l'hotel de 4 estrelles.
4: I també a la gent que ha rebut un WhatsApp, com era a Barcelona, que deia, per tota la gent que estan en el Tirol.
5: No,
4: han
5: Tirol.
4: Anat, han anat de vacances, sembla que arribaven avui o demà.
5: I del Tirol segur que estan connectats
4: en el mòbil,
5: a internet i,
4: sí, sí, sí,
5: i replegant la tarda record.
4: Espero que estiguin escoltant. Sí, doncs les Mañanites, això vol dir que Mañanita tenies que levantar temprano per volver. Vinga, escoltem les Mañanites.

0: Bé, molt americà, també, aquesta. Sí. És una... com se diu?
1: Una clàssica.
0: Una clàssica, és el clàssic.
1: Clàssica.
0: Però bé, la gent saben triar-los, perquè mira que hi havia un munt de cançons.
1: Mañanitas és una clàssica, clàssica.
0: Clàssica, clàssica, que si no l'haguessin demanat jo hauria quedat molt enfadat.
1: Clar, l'haguessin posat per nosaltres.
0: Sí, mira, però ara Morcito Corazón, sí. Que la Montse de Sant Genís, amb el seu marit, que es diu Emili, que ho celebra el seu sant demà,
1: sí.
0: Doncs mira, Morcito Corazón, jo crec que és la més adient que li podem dedicar.
1: Bé.
0: Que siguin molt feliços i mengin nissos.
1: D'acord, doncs som-hi.

0: Ai.
1: Els hi hem encertat, eh?
0: Sí?
1: Pot estar contenta la Montse, eh? I el seu marit igual, l'Emili. És molt maca aquesta cançó per ells.
0: Doncs, esperant, és que està nerviosa la petició, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Vol sortir.
1: Doncs ara saps quina sortirà? Sortirà El Reloj, perquè el canten Los Panchos, però...
0: Una clàssica de tota la vida.
1: De tota la vida, que l'ha demanat l'Àngel Roc per dedicar-la a en Marc
0: Un bolero de Lucho Gatica, que el canta Los Panchos.
1: Sí, sí, però és un bolero maco.
0: Bolero,
1: no
0: bolero.
1: Marquis, no marquis les hores.
0: No marquis les hores.
1: Em falten 7 minuts
0: per
1: tot el programa.
0: Estem acabant ja.
1: Escoltem? Vinga.

0: Bé, doncs nosaltres primer farem el sorteig, no? Perquè
1: clar, falten 6 minuts, encara no.
0: I doncs fem el sorteig, hem de dir un número de l'1 al 14 per aquesta paella que el restaurant del Camí Ral es titula, el seu nom és Camí Ral. Està en el número 146 de Tordera.
1: Aquesta setmana el número maco, per tota la setmana, és el 9.
0: El 9? Què dius ara, mare?
1: Sí.
0: El 9, doncs pues mira, la Montse de Sant Genís podrà celebrar el sant del seu home, Emili, podeu anar a menjar aquesta paella, eh?
1: Carai.
0: I demà ja és dijous, no?
1: Demà és dijous, dia de paella. Paella
0: dia de paella, tu. Ah, és que més bé no pot anar.
1: Oh,
0: i
1: no
0: també,
1: sé.
0: La cançó també tenia el número 9.
1: Clar, és que el 9 és el de la setmana.
0: Sí, sí, sí, sí, doncs mira. Ja pot estar contenta la Montse de Sant Genís. Molt bé. Doncs ara ens despedim amb una altra cançó. Si podem punxar una altra, en punxarem una altra, no?
1: Quina vols?
0: Jo m'agradaria escoltar aquesta d'en Christian Nodal.
1: Cuando la vida duele.
0: És un bolero molt trist, eh?
1: Jo cuando la vida duele, carai, noi, escolta.
0: És molt maca, eh? A mi m'agrada molt.
1: Cuando la vida la duele, si la trobem...
0: La vaig escoltar per una dona.
1: Cuando la vida duele...
0: Una dona que la que va cantar durant 30 anys esperant el seu fill que tornés a casa seva.
1: Aquesta la sentirem, l'escoltarem per Luciano Pereira.
0: Ah, bueno.
1: A veure què tal ho fa, no?
0: Opa, també Luciano té dret a expressar-se.
1: Sí. Doncs som-hi.
0: Vinga, endavant.

0: Que maca, eh?
1: Que duele la vida.
0: La vida duele, eh? Gente
1: a vegades
0: que...
1: sí, eh?
0: No, no hi ha ningú que no hagi passat per la vida que no hagi patit una mica. Per tant, sí. Avui us hem fet una mica feliços, esperem, amb aquestes cançons que us hem posat avui. Direm que la setmana que ve ha sortit guanyant en Lorenzo Santa Maria. Escoltarem sí. cançons d'ell i també alguna d'aquestes que han quedat per posar, que n'han quedat moltes i són molt maques,
1: sí.
0: del Pedro Infante.
1: Les repescaràs, oi?
0: Farem una repesca.
1: Entre els informatius.
0: Doncs vinga, senyors, adéu-siau. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
2: Què tal, Manel?
1: Doncs molt bé, avui un tema que en teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Miravet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ell abans d'aquesta entrevista i m'ha dit, em podeu preguntar de tot.
2: Que bé.
1: Per tant, comencem amb aquesta llibertat, jo crec que ja és un plus,
2: ja és un
1: bon
2: plus,
1: extra.
2: I tant, totalment.
1: Doncs escolta, anem per feina.
2: Som-hi.
1: Doncs va, avui el Col·lectius en xarxa.
2: Adele.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I com sempre comencem, donant-vos una mica de context, us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis apunten que les persones trans adultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn, que Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes, és tot un problema.
2: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè, bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas, serà un trencament per tornar a iniciar, no? Per tornar a començar.
1: Total, i a més, ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara doncs molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
2: Clar.
1: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara es feina.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat, i per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta al futur, no?, per noves persones que potser la seva experiència doncs pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
2: Totalment, aquest referent, i tant.
1: Doncs som-hi.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Miravet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
3: Què tal?
4: Hola, molt bé, molt bé.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
4: Tot.
1: Això, com ho has construït, el fet de obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït,
4: mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? En veritats. I per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització, per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 que faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I per tant, visqui un any, 3, 5, 10, dona sentit al meu procés. L'edat que tinc.
1: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades, en aquest programa hem parlat doncs, això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs, això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició, ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys.

0: I a partir d'aquí vaig dir, bueno, això no, jo no puc viure una vida que no em correspon, i vaig fer aquest pas. Ei, no et digo cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Uh-huh. Un munt d'amigues que no m'hi ha trobat i m'han anat ajudat, i no, i tingut, diguéssim que he tingut un suport social femení molt important.
1: Uh-huh. Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
0: Sí.
1: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport, uh-huh, i amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí i en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no? No és el lloc o no són les persones.
0: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Mm. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això. Però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè és el meu referent femení, mm, a la família, li vaig dir, i ella em va dir, ah sí, doncs no passa res, benvinguda germana, i ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això, res de res, que era una dona i que és el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de, uh-huh, tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estar al meu costat, en moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge, vaig al trànsit i vaig a dir que sóc una dona trans, ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? Vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar les dues, que són parella, uh-huh, i em van acompanyar al trànsit, i per mi són com família. I aquestes són les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, eh?
1: Clar.
0: Les amigues i bé, i són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
2: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia marcat al calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat.
0: Sí, mira, sí. A veure, això és molt fort, eh? A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia i vaig dir, això és, no puc estar tancada aquí i retenir-me. I era la festa major de l'Ella, em vaig posar un vestit de doble capa, negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passi el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res. I
2: com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no ets una persona que viu al poble i tothom diria, sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
0: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política, mm, i viu vida social molt interessant, vull dir, important, que sí, sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè la gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestit normal, mm, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, és que atrevida que ets, dic, soc jo, mm-hmm, soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt amiga meva i vivim juntes, tenia molta por que em fessin alguna cosa. Mm. De trobar-me algú que...
1: Sí.
0: Saps? Més aviat, tenia por per la violència dels altres. I que jo no suportés aquesta pressió. Mm-hmm. Tot i que et dic una cosa, eh? Jo vaig començar un maig. I jo un setembre vaig caure, eh? Vaig caure en picat. I vaig agafar... Bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint. T'ho dic així de clar. Mm-hmm. Perquè, clar... M'estava acostumant a les hormones... Com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual, que tens unes pujades i baixades enormes. El món s'immiculava entre les meves dits. Jo, de cop i volta, tenia que reconstruir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent. I això no és fàcil. Mm. No és fàcil. Llavors, en aquell moment em vaig enfonsar.
2: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
0: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia 2 opcions a la vida. O suïcidar-me o ser una dona. Mm-hmm. Vaig dir, bueno, sóc una dona, Vull dir, no hi havia més remei, perquè jo no volia contar.

0: Si no, ahí vine així, com vivia jo.
1: Clar, hi ha un efecte... no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
0: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el carrer vestida de dona no és ser valenta. No, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que és valenta. L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Mm. Molt més que tot això.
1: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de ser coherent amb tu mateixa,
0: sí,
1: entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que, bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no? Sense fer-se, potser.
0: Tu pensa que jo, l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència, perquè jo en la meva adolescència de 15 al 17 ho vaig passar molt malament, perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me a mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys, jo he arribat a concloure, dels 9 als 15 anys, jo era una persona no binària. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Mm, val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Mm-hmm. Saps què vull dir? O sigui, tot em anava com contradint-me, saps? Mm-hmm. I no sentia el que en teoria ha de sentir un home. Vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de com es diu ell, del mascle, del macho alfa, sí, i aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant. Vull dir, m'entens?
2: Total, sí, sí.
0: Em sentia totalment desplaçada, no?
2: Adele, amb això que ens deies, que tu n'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties?
0: Sí, saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, que en aquella època de referents no hi havia ni un, val? Llavors, què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és, soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, les homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig donar compte que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa, tot. I els homes no els entenia. No s'entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. Això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
1: Bueno, les vides trans, ho hem vist, ho estem veient encara, eh? Creen molta reacció. Molta reacció. També dintre del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com portes això? També com a activista?
0: Doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge. Perquè jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar. I després, primer la van denigrar perquè era hondurenya. Després la van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatges, moltes d'aquestes TERF, són TERF, que diuen, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No. La Kimberly era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona. I el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat com a mínim de callar-vos ni quan t'assassinen, de veritat, tanta baixesa moral ja aquí, tant d'odi ja contra nosaltres, perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir, per mil coses, us faríeu creus. Us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades, i sense contar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda. Perdó. L'última merda.
2: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que en parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí, no hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també, aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple, sí, per a altres persones?
0: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant, val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple la Marc Cambroller és una històrica i aquesta porta molts anys, és dels 70, però és una, o alguna que és diputada i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important, i jo crec que és mal guanyat perdre aquest espai, val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera,
2: ja,
0: i s'expressen d'una manera, però nosaltres pensen d'una altra. Jo sóc àvia, i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys,
2: que n'hem de parlar d'això també, ara en parlarem.
0: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense estridències. Intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
1: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, exacte, és això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
0: És impossible, és impossible.
2: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies, sí, ara també. Sí. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
0: Mira, jo em vaig casar amb una noia, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos, va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol, però quan va tenir el fill i va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare, vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare, i jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella. Entén-me, salvar les distàncies, sí, i sempre he fet de mare del meu fill, sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional, ni m'ha interessat que jugui a futbol, ni m'ha interessat res, sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare, i els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment, però no deixa de ser que això també és no s'entén, vull dir, no, tu ets el pare, no, és que jo sóc la mare, no gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins, i això, però jo també soc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital, doncs bé, he estat 10 dies a l'hospital, doncs ho hem perdut les dues mares.
2: Clar.
0: I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare, i la mare ja està, diu, ella també és la mare, vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo soc mare. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa,
2: sí,
0: el que em va passar, jo quan vaig començar a hormonar-me, van ser unes sensacions. Però quan van posar el bloquejador de testosterona, van ser unes altres. I llavors, durant una temporada, jo somiava per la nit que havia tingut un fill, filla, i el tenia aquí. Val? Doncs tu imagina't això, que la gent va pensar que se li anava la pinça aquesta tia. No. Doncs jo anava pel carrer i s'enqueien les llàgrimes quan veia un nen. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
2: Fixa't.
0: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No tens a veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
2: Mm-hmm. Adele, aquest fill, que ara ja és pare, sí, és a dir, que...
0: No és pare, tampoc.
2: Ja t'explicaré. Ara m'explicaràs per què ets àvia. Sí. Però a aquest fill, li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas, o sí, no va caldre perquè no, ja et coneixia moltíssim? Com ha anat això?
0: Jo t'explico, el meu fill és discapacitat, mm-hmm, val? I està en una residència. Llavors, TTA... Llavors, jo quan... Sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que bueno, que li vaig dir a la meva ex que és una dona, mm, vam anar a parlar al centre, perquè també volíem parlar com ho portaríem, això, i el centre ens van dir, diu, no pateixis, tu quan vinguis, vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient, i ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat. Vull dir, em veu normal, perquè és una seva normalitat. Clar. Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien... Al principi vam patir una miqueta, perquè volíem veure com
2: l'encaix que li donava.
0: L'encaix que li donava, perquè un nen autista, doncs que tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill està, amb aquest tema no he tingut cap problema. Uh-huh. I en quant als meus nets i netes, sí, jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella. Uh-huh. I ella té un fill i una filla. I aquests dos netes i nets i net són els meus nets. I elles en diuen àvia i en traten d'àvia.
2: Uh-huh. Wow. És a dir, que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí, has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. Totalment. O sigui que això és importantíssim, també.
0: No, jo mai, o sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. Uh-huh. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir-se les coses al cap. I jo tinc una bona relació amb ella, no vam acabar malament del tot, després les coses van amb el principi, clar, sempre hi ha el típic, però sempre, o sigui, de tant en quant truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura l'una de l'altra, i, per exemple, em diu, això no t'ho posis, això, o sigui, tenim una relació d'amistat, d'amigues.
2: Molt propera, sí, molt bé.
1: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no? O sentíem, o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no? Com a país on més drets tenia la comunitat LGTBI. Sí. Tu penses que estem en aquest punt?
0: Jo explico una cosa. Digues. Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper hi són. Però t'explico. Mira, una cosa tenir els drets, una altra cosa és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dos coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar. Dic, escolta, soc una dona transsexual i tinc molt poc pit. I em diuen, parli amb el seu metge. Jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè té teixit mamari i s'està hormonant. Truco, i em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia, que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele Miravet, passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies no em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment, diu, posis això, no sé què, fa així, gira i diu, què fa vostè aquí? Així, amb aquesta... Diu, vostè ha de venir per una altra, ha d'anar per una altra via. Dic, quina altra via? Em fa així? Parla amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo he estat... des de la doctora es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes, que ells no... Que hi ha una, bueno, que ho estudiarien, tot el que ha passat, perquè això no pot passar... Això a l'hospital, eh? Mm-hmm. I tinc hora el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret. Hi ha un tema d'igualtat, jo m'han de tractar com una altra dona, però hi ha professionals que no estan en això.
2: Clar.
0: Hi ha persones que no estan en això. Val? El clínic ha fet un
1: estudi?
0: Un protocol. Uh-huh. pels seus metges. I surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. Mm-hmm. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet. Però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
2: Clar.
0: Va? Perquè si no es fa. I això sí que és preocupant. Mm-hmm. Però si mm-hmm. tot un clínic que fa vaginoplàstia es fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Belvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat amb problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
2: Totalment, és que de fet amb això que ens deies, t'ho vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, el vas enviar, vas contestar. Però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes. Clar, és a dir, clar. Que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs, ho has pogut fer amb certa força, però no a tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient doncs, que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser? No sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
0: Mira, jo opino, és la meva opinió,
2: sí,
0: que les lleis estan i les normes estan. Però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar en un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parla amb aquesta i se't treu de sobre, perquè no vol saber res de tu. Mm. Clar, és una qüestió de persones, perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei que van aprovar no fa gaire el Parlament de Catalunya que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple, el nom sentit, pels que no tinguin, com jo sí que tinc a partir de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement. Llavors aquestes persones doncs, tenen més dificultats, perquè, per exemple, ningú sap, però en la targeta sanitària posa 0 o 1. Mm-hmm. 1 vol ser dona, vol dir dona, però 0 vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em posar el nom sentit, hi havia el 0. Mm-hmm. I llavors hi havia coses que no em corresponien legalment. Ja. Mm-hmm. Ara tinc l'1, ara sí que tinc tots els drets com una dona. Llavors això també s'ha d'explicar.
2: Clar.
0: I no s'explica. Mm-hmm. Val? Llavors quan tu vas allà i veus un 0, saps com vaig anar a donar? Vaig anar a fer un anàlisi de sang i quan vaig anar a tragar el paper, dic, posa, home, digui, jo sóc un home. Diu, és que clar, has de fer un tràmit. O sigui, doncs expliqueu que tenim que fer un tràmit.
2: Clar, clar. Clar.
0: Sisplau, expliqueu.
1: Una mica per acabar, què li diries a una persona que es pot trobar una mica amb la teva situació i que pot pensar això de que ja és massa tard?
0: Bé, jo, aviam, això va amb cada persona fa el seu, eh?
1: Sí, sí.
0: Jo tenia la sensació que no tenia res a perdre. Val? Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella. Vull dir, he perdut coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació. Tenia la sensació que tenia molt que guanyar. Llavors, jo, a mi s'han posat en contacte amb mi. Una persona de 58 anys per dir-me com ho havia fet. I tenia dos filles i no podia. No podia, no s'atrevia. Clar, tot depèn de les càrregues familiars i el que tinguis. Jo, la meva càrrega familiar era fàcil de portar. La meva família, doncs, com ja som més gran, doncs ja passen una miqueta de mi en el sentit de que no m'obligaran. I al meu entorn he tingut sort que m'han tractat bé. I és un tall, els he sondejat a tots. Mm. Però clar, és que és un pas molt important, perquè és que et canvia la vida.
1: Totalment.
0: Perquè això passes d'anar amb una cuirassa masculina que sembla que et protegeix de tot, i després quan et cau la cuirassa vas nua. Vas nua. Mm. Jo no hi tenia por. Ja tinc por.
1: Yeah.
0: Val?
2: Doncs, Adele, moltes gràcies.
1: Moltíssimes
2: per acompanyar-nos
1: gràcies,
2: avui,
1: sí,
2: per estar amb nosaltres. Gràcies. De nou, nosaltres, Lluís, marxem recomanant música.
1: Vinga, marxem amb Porfa Volvé de Sofa.
2: Gràcies i fins la propera setmana. Adéu.
1: Que vagi bé.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre diem, amb la música com a principal lligam i amb històries que arriben des d'aquí, però també des d'allà, obrim fronteres i escoltem algunes cançons interessants noves d'aquesta setmana. Per tant, sense més, anem a començar per la primera, que ens arriba des de casa nostra, arriba des del Vallès Oriental. Ella es diu Ivette Nadal, i amb la seva nova cançó, Sota el braç, que és la que escoltarem ara mateix per iniciar el nostre recorregut per aquests 55 minuts d'estrenes. Es diu Mai les ales. Per tant, així anem a començar aquest estrenes amb Ivette Nadal i la seva nova cançó, Mai les ales.

A fronteres i anem fins a un altre indret, anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Kylie Minogue. De fet, és una cançó que forma part d'una sèrie de televisió que s'acaba d'estrenar sobre la seva vida musical, artística i també personal. Un documental que es diu Kylie, i trobem una cançó nova que es diu Lighted Up. Així sona el més nou de Kylie Minogue.

És una de les cançons noves de Kylie Minogue, la cantant i compositora australiana, i un dels temes que pertanyen a la sèrie de televisió sobre la seva vida musical, artística i personal, que s'acaba d'estrenar. Light Up és la nova de Kylie Minogue. I tornem a Catalunya, ara mateix amb el granollerí Joan Liaño i la seva nova cançó. Ell va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022. Ara ens porta aquest Kiss Cari.

0: Cari.
1: Kiss Cari, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes, precisament, i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó, From Down Here.

Es diu Lola Young, ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Arrels Garrotxines, l'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On aniràs, la nova de Tura Sala.

On aniràs? Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs?, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second Chance.

La banda danesa Lucas Graham, una altra interessant novetat de la setmana, és el Second Change, que ens ha acompanyat en aquest estrenes. Seguim endavant, ara mateix amb la unió musical d'Obeses. Ells arriben des d'Osona i amb la col·laboració de la cantant barcelonina i multiinstrumentista que va formar part del quartet Melt Magalí Seré. Ells dos formen aquesta cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, una de les cançons incloses en el nou disc d'Obeses, L'ai al cor.

Potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magalí Sare, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest 2026. Aquesta és una d'elles, Ends of an Era.

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Beth. Aquesta és Jo sóc com tu. Nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Beth. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves, que ara mateix ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa The Script. Es diu Man in the Arena.

Man in the Arena, aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris, a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

Així sona la cançó de Monique Macon, aquesta cantant i compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona. Una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent el viatge i obrint fronteres i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Bentley Rubbles, la seva cançó que forma part del seu disc Olympus. Es diu Nose Dive.

Nosedive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rubbles, així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltó. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit, On eres tu?

On eres tu? Aquesta és la nova cançó d'Oriol Saltó. Ell també ens ha acompanyat des de Sant Cugat, aquest músic versàtil que ens ha portat la seva nova cançó a través d'aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Són tres cantants i compositores. Així sona el Delusional.

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquest estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó que forma part del seu EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui us proposem un Jazz Club concert d'alt voltatge amb l'escolta del concert inaugural del 45 Festival Jazz Terrassa, celebrat a la Nova Jazzcava el 6 de març de 2026. Després de l'acte institucional d'inauguració i de la bufada d'espelmes commemorant 45 aniversari del certamen, obrien foc els primers compassos musicals de l'Oriol Vallès i Irene Reig Quintet. Som-hi, doncs, amb el Jazz Club Concert d'arrencada del Festival Jazz Terrassa 2026, on escoltarem temes originals de Vallès i Reig en format suite. Comencem amb la peça que porta per títol Hitmas, composició original del trompetista agarenc.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava. Amb Susanna Carmona.